0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a Nefiac, 95.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Canavelles, 95.5.

0: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: Ana Fiac, 95.

sàpiga la vostra sort. Durant l'entra del somni i roda el món, i roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm, superada i la síndrome d'Estocolm.

Els milions de síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt món. I com que tot rodola, qui sap cap on.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

tot llegint novel·les rosa. En el teu destí l'esposa, en la mort, que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball i del conyac i del seu cervell primari, el teu príncep embriac t'oferí com a primícia, a partir d'un cert moment, una mena de carícia, potser massa contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el botxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per re i reps per tot, i de nit et poses bé i el deixes fer. De vegades fem bugada, et sorprens cantussejant, tot plorós una tonada de quan eres un infant. Bessie Smith era la reina del Bay Blues, i Eddie Gauss, tu no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta, creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny. De l'infern estant no es veu

Potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades per un tràgic joc de daus. Sovint miren l'horitzó, imaginen la cançó que els farà oblidar algun dia

quan s'enfonsa un vaixell només hi queden les rates. Des del febrer de Fontom hi ha una rata que arrossega records.

0: sobre aquelles rajoles.
1: Bon estiu a Rajoles!
2: Ràdio Arrels.

0: no seràs.
1: Radio Arrels, són les 6.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Aquest estiu escolta Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Radio Arrels.
8: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
7: Radio Arrels, el volum 88.2.
6: Una hora 100% en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Zied, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè juguem al parc amb el meu germà.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Caudies de Fenollet, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 7.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Bolú, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
5: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: Un 47% dels votants de Catalunya Nord han optat per mantenir aquesta Pirineus Orientals com l'opció al nom del departament, amb una consulta impulsada des del Consell Departamental, també amb voluntat de tenir un nom que reflectís una mica més la identitat del territori. A aquesta hora podem saludar el vicepresident del departament, el Nicolás García. Bon dia.
9: Bon dia.
8: És una derrota aquest resultat?
9: No és una derrota ni per la democràcia, ni per la catalanitat, ni pel departament. Sabíem que seria difícil perquè vivim temps on la gent tenen més aviat por del canvi que ara fa 6 o 7 anys, quan va sortir aquesta enquesta. Doncs el nom de la catalanitat com una tot ha ressortit en 42%, el que ens implica de continuar les polítiques sobre el català transfrontereres o a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, etc. Però quan hi ha 40.000 persones que voten, quan organitzem una consulta que mai fa mal, els catalans del sud ho saben, quan organitzem una consulta que la gent venen a votar, no pot ser, no és una derrota. Hem de reflexionar, tots els qui militen perquè hi hagi més catalanitat, per dir-ho ràpid, en aquest departament, doncs s'han de remengar les mànigues i continuar treballant. Sabem que és difícil. Jo, a títol individual, no com a institució, però com a individu, he defensat Pirineu Catalana, continuaré a defensar aquesta catalanitat des del meu càrrec, ajudant a totes les polítiques de lingüístiques i també continuant a militar perquè hi hagi més, cada vegada més, la catalanitat d'aquest departament que surti, no? que es vegi. I contràriament a el que es fa a l'Ajuntament de Perpinyà, per exemple, nosaltres no abandonem les polítiques i jo seré un dels aquí del departament que diran als col·legues cal posar més diners, cal invertir més, és una tot pel nostre departament,

0: fa 2 anys, havíem dit que l'identitat catalana era una de les nostres forces, doncs si no l'hem pogut posar a través del nom del departament, la podem posar com una marca que no necessitem fer cap referèndum ni demanar el permís a ningú. Vet aquí.
1: A l'hora de la consulta, clar, el fet de fer una consulta en ple estiu, a més, en un moment en el qual tota l'activitat mediàtica, diguem, baixa una mica, no sé si considereu que això pot haver perjudicat una mica també el resultat o no.
0: Personalment, no. No, perquè precisament jo pensava que els militants que defensen la Pirineu Catalana no tenien cap problema per mobilitzar-se i potser que d'altres no els mobilitzarien tant. Doncs jo penso que no hagués canviat res, francament no hagués canviat res. No. Potser haguessin votat més gent en contra de Pirineu Catalana, finalment. Doncs no, em sembla que no, em sembla que la gent encara no són preparats per aquest tipus de canvis. Potser no, els que militen per la causa catalana no ho han fet prou, no hi han cregut i no ho han fet prou. Des del moviment catalanista hi ha hagut oposicions que han preferit Pirineu Orientara que Pirineu Catalana. És així. És la política, el debat polític, has de convèncer i no has d'obligar, has de convèncer. I aquí és qui defensava en Pirineu Catalana, no hem convençut prou, però vindran dies millors.
1: Normalment quan es perd una consulta o un referèndum, la cosa queda quieta durant molt de temps. No sé si això del nom del departament queda enterratge per generacions o com o podrà tornar, diguem.
0: No hi ha res que sigui enterrat per generacions, perquè bueno, jo penso que, francament, si anem més lluny, no hi pot haver canvi a la Catalunya Nord si no hi ha canvi a la Catalunya Sud. No pot. Demà hi hauria un altre tipus d'organització a la Catalunya Sud, una independència, una autonomia més forta, i hi hauria un impacte aquí. Doncs les coses no són enterrades per sempre. I vull dir, hi ha 6 anys, el qui portava un tema ecologista a les eleccions li va ajudar a guanyar aquesta vegada, el que portava un tema ecologista l'ha ajudat a perdre. Doncs les coses canvien. Nosaltres del 2019, quan vam fer la consulta Imagine l'EPO, el que va sortir de la consulta és la identitat catalana. Manifestament, 6 anys després, la gent tenen altres preocupacions, el social. El que ha remuntat molt és quan costa car, no es costarà impostos i tot això. Llavors les coses canvien i ho fan avançar la gent, els militants. Doncs hem de continuar, els que creiem que hi ha d'haver més català a Catalunya Nord, hem de continuar a militar perquè les coses poden canviar i a vegades poden canviar ràpidament. Ràpidament. El que pot passar aquí a la Catalunya Nord, sobre aquest tema de l'identitat, es va molt lligat amb el que passarà a Catalunya Sud. Si la cosa avança allí, avançarà aquí.
1: Però cal esperar que avanci allà perquè avanci aquí?
0: No cal esperar, però cal treballar. Vull dir, de l'altra banda també tenen problemes lingüístics, ja se sap, no? Doncs, però ajudaria molt. Vull dir, si el 2017 Catalunya hagués sigut independent, segur que les conseqüències aquí s'haguessin sentit. No hi ha cap mena de dubte. Doncs, bueno, això, tot això per dir que res mai és per sempre. Avui el nom del Pirineu Catalana no guanya, demà no se sap. Mentre hi hagi militants que continuïn, hi haurà, aquest tema serà sobre la taula, si no és aquí, serà en altres llocs.
1: Nicola García, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: La consulta pel nom del departament ha acabat amb una victòria per 2.000 vots de mantenir Pirineus Orientals en contra de Pirineus Catalans o Mediterrani. A Pirineus Catalans havia estat defensat per diferents associacions, una d'elles era Plataforma per la Llengua, i tenim aquesta hora el seu delegat a Catalunya Nord, el Gautier Sabrià. Bona nit.
3: Bona nit.
1: És una derrota, això?
3: Com diria el Macron, és pas una derrota, només és que ha pas funcionat. Sobretot és un moment de frustració que és gegant, perquè, com ho has dit, és a dir que per menys de 2.000 vots no guanya la

0: proposent aux Pyrénées ou Catalans. Après, je te dirais, bon, ben, si Pyrénées Orientales, Guanyam, courant à cette personne, bon, que la majorité de la gêne qui aboutade, Boulion, Cambi, donc, ça, chaud, dépend comme mirem à 2000 bots quand ça ne faltat, ou bien, comme une cause mes aviat, en Grèce, qu'ador, de dire, bon, ben, remapound, non, de faire un Cambi tan gros, d'avant, surtout, d'une consulte, on, est-ce normal que la gêne, ben, finalement, agi apostat par nos cambiares, en lloc de cambia cause, parce que je crois que les cambis peuvent faire més por que pas guardar les coses així. I no, crec que això crec que fa quasi bé 16.000 persones d'aquest 38.000 que han votat, que sí que han volgut apostar per Pirineu Català, així que crec que ho podem mirar de manera positiva i això pot ser una empenta positiva, crec, per la nostra identitat, la nostra cultura i això. I sobretot que no es presenti com... Vull dir, era pas un referèndum contra si on no país català, Pirineu català, veus? L'emoció. No, vull dir, com que veure que finalment la gent ha pas sigut espantada i finalment que hi ha gent que estava més aviat a favor de Pirineu català, crec que és una cosa això, com te deia, que fa goig i que és més aviat engrescador.
1: Plataforma per la Llengua veu fer campanya per Pirineu català i veu estar movent. Heu trobat a faltar gent, diguem, en aquesta campanya?
0: Te diria que sí, crec que... Bé, crec que és com s'ha organitzat la consulta, és a dir, que tot s'ha fet un poc a últim moment, és a dir, que no, s'ha anunciat 15 dies abans de començar la consulta, crec que aquí ha sigut un poc frustrant perquè ens quedava poc temps per fer... Això per aportar una resposta col·lectiva, però crec que hi ha moltes entitats que s'han mogut des del propi catalanisme i això crec que ens ha anat bé també de tenir aquesta proposta positiva per una vegada. Vull dir, com en lloc d'haver de defensar atacs, de poder promoure coses positives, no, jo et diré que és a altres nivells on potser sí, potser que ens hauria agradat que hi hagi tant el nivell mediàtic, que crec que hem tingut poc debat mediàtic al voltant d'aquesta consulta, però també potser això, polítics que es mullin més per defensar una proposta o una altra, en aquest cas més gent a favor de Pirineu Català. No, però ha sigut interessant, malgrat tot, d'anar a veure la gent i quan parles amb la gent, bé, t'adones que definitivament, contràriament a potser el que es veia a xarxes socials, que la gent tenia pas por d'aquest nom i que fins i tot els podia fer goig també de votar per Pirineu Català. Així que no, crec que en podem, més enllà de la frustració, podem també treure coses positives i això. Potser esperem ara amb aquest resultat que no, que sigui pas un cop massa dur i que ja que es rentra de l'aviat que tornem tots ben motivats per seguir lluitant i fer coses per aquest territori català.
1: Comença ja el curs escolar, no sé si hi ha algun projecte, diguem, per aquest curs, algun proper objectiu, ara que això no ha funcionat, doncs mira cap a una altra pantalla.
0: La veritat és que crec que primer ens caldrà digerir una mica aquesta campanya, perquè malgrat tot hi hem deixat molta energia i de moment no tinc pas cap scoop a anunciar-te. No, però això, participarem a través de la federació perquè tenim una diada d'aquí 2 mesos, així que deixarem un poc passar de temps per fer coses nosaltres i això, com dèiem abans, ens centrarem en coses més col·lectives com, per exemple, la diada de Catalunya Nord.
1: Uti Sabria, delegat de Plataforma per la Llengua de Catalunya Nord, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Radio Arrels, Alenya, 95.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nuque.
2: Fins i tot l'Àrtic es crema. Bon dia. Foc a l'Àrtic, i a més d'una manera que no té precedents en la història recent del planeta. Segons un informe de l'Arctic Monitoring and Assessment Program, el grup de treball del Consell Àrtic, el nombre d'incendis forestals a la regió àrtica és en augment i aquestes flames cremen superfícies més grans amb més intensitat i durant més temps que en dècades anteriors. La causa directa és l'acceleració de l'escalfament climàtic a la regió de l'Àrtic. S'escalfa gairebé 4 vegades més ràpid que la mitjana mundial, un canvi que afecta directament les precipitacions i la humitat del sòl i que fa el paisatge més inflamable. Els llamps, principal font d'ignició dels incendis àrtics, es produeixen cada vegada més al nord. Però el que alarma més els científics no és el nombre de focs, sinó la seva virulència. És la intensitat el que més preocupa perquè té l'impacte més profund sobre com estan canviant els ecosistemes. Els incendis d'alta intensitat maten els arbres, alteren la hidrologia i acceleren la fusió de la neu. Moltes zones ara cremen 2, 3 o fins a 5 vegades en un període molt curt i aquests ecosistemes finalment no poden recuperar-se. Sota terra, el panorama, si es pot dir, és encara més preocupant. Quan els incendis intensos cremen en profunditat els dipòsits de torba, poden crear un fenomen conegut com a foc zombi. Restes d'incendi que sobreviuen sota terra durant tot l'hivern i ressorgeixen a la primavera quan les condicions tornen a ser seques. I el que hi ha en joc és colossal. La torba i el permafrost àrtics amagatzemen el doble del carboni que la totalitat de l'atmosfera terrestre. Quan es descongelen i cremen, alliberen a l'atmosfera quantitats massives de CO2 i metà acumulats durant mil·lennis. L'Àrtic, que durant èpoques geològiques havia actuat com un gran embornal de carboni, s'està convertint en una de les amenaces climàtiques més difícils de frenar.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que torna la tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 31 d'agost del 2004 és el debut del grup Rosa Luxemburg. Els seus membres són Paul Fuentes a la guitarra i la veu, Ivan Rodríguez al bateria, Tomàs Genís al baix i Bernat Lloret als teclats. L'any 2011, Roger Torrent s'incorpora a aquest grup com a nou teclista. Porten el nom d'una militant i teòrica marxista, socialista, comunista i revolucionària alemanya, filla d'una família jueva que va ser assassinada el 1919. El grup musical barceloní va ser finalista del concurs Sona Nou l'any 2006. Es van desactivar com a grup el 2015. Escoltem ara el tema Mataré el proper que em pregunti què tal, una cançó del primer disc titulat Autobiografia Oficial.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar el Pere Jordà. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I t'hem preguntat qui mereixeria el nom d'un carrer a Catalunya Nord i ens has dit, de fet, dues persones juntes que són pare i fill. Qui ens has triat, Pere?
4: Llavors, jo voldria retre homenatge al Valentin i André Touron. Potser a alguns els hi serà familiar el nom de l'André Touron, el fill, doncs, que tots dos van ser músics i, sobretot, el que m'interessa personalment, constructors d'instruments de música, particularment d'instruments de cobla. I sobretot, els van modernitzar. Llavors, el Valentin és interessant perquè és un... va ser a cavall entre el segle XVIII i el XIX, va néixer el 1777 a Tallet i va morir el 1850 a Perpinyà. El seu fill va néixer el 1815 a Cameles, i va morir el 1886 a Perpinyà, també. Doncs un a cavall entre el segle XVIII i XIX i l'altre que gairebé va conèixer tot el segle XIX. I llavors, perquè també és important tenir-ho present? Senzillament perquè per llur ofici de lutiers i modernitzadors dels instruments de cobla es veu aquest pas d'una música, diguem-ne, antiga, per situar-nos de l'antic règim fins a una música, en fi, el pas d'aquesta música a una música moderna, la del segle XIX, i això es reflecteix perfectament en els instruments que van fabricar. Tant les cornemuses catalanes del Rosselló, com els flabiols, les primes i la tenora.
3: Clar, de fet, tots aquests instruments que sentim ara a les cobles, diguem que no serien el mateix sense aquests dos lutiers?
4: Doncs no i sí, però sí, però no, però sí. És a dir, al capdavall no és estrany que aquests instruments de tradició, els que allà, aleshores de Barcelona estan, es coneixia com instruments a l'Empordanesa perquè, en fi, els costava ja sortir del territori espanyol, eren fabricats a Perpinyà, sobretot, però no passa res. Vaja, que la tradició va mantenir, diguem-ne, al nord de Catalunya, doncs, Empordà, Selva, Girona i ben entès tota Catalunya Nord, fins i tot el Fenolleda, van, com dir, per ser mantinguts al gust del dia, bon, hi havia gent que els fabricava i necessàriament van intentar innovar. Abans dels Touron, hem de parlar, per exemple, d'un senyor, del Rafael Garret, del qual no se sap gaire cosa, dels Touron tampoc se'n sap gran cosa, per cert, però vaja. Aquest senyor Rafael Garret tenia un taller de torneria al centre de Perpinyà, amb una especialitat de fabricació d'instruments. En tenim ben pocs, de fet, que podem autentificar amb certesa atribuir al Garret, només tenim una prima, però ja modernitzada, amb tres claus, quan, per exemple, l'única prima per ara que tenim del Valentin Touron no en té cap. Abans que descobríssim l'existència d'aquest Garret, ens pensàvem que la de claus venia després, en la lògica de la construcció dels instruments va així, però després en la cronologia factual de l'artefacte veiem que les coses tampoc són tan senzilles. Doncs hi ha altra gent que ho fa, no tenim necessàriament llurs noms, d'aquests sí que ho sabem, i sobretot en el cas de l'André, perquè la posteritat ha guardat el seu nom, és perquè ell va fer publicitat i sobretot és ell que va fer la tenora que tocava el Pep Ventura, entre altres, però sobretot el coneixem per això.
3: Doncs ja és un bon motiu. Deies per això que de dades biogràfiques d'aquestes dues persones en tenim més aviat poques. I això, diguem, si els hi hem de dedicar un carrer, que hauria de ser una mica a Perpinyà o a qualsevol vilatge de Catalunya Nord?
4: Home, jo me sembla que un homenatge es podria fer, per exemple, a la plaça de la Boeria, l'actual plaça Jaurès a Perpinyà, senzillament perquè a un moment donat, alors, ja torni al Garret, sabem que el Garret tenia el seu taller aquí. No sabem ben bé en quin edifici, si és que encara existeix, però era aquí. I després, aquell senyor, el Garret, va morir el 1821, i després dona el cas que tots els magatzems de música, tots els constructors d'instruments a Perpinyà, per les circumstàncies o perquè es van trobar allà. Doncs Turon, Brisillac, el fundador de l'actual Casa del Mas, que encara existeix, que es troba avinguda de l'estació. Després gent que no eren constructors, que eren venedors de partitures, d'instruments, com el Valot. En fi, a un moment donat, tota aquesta gent es troba o bé a la plaça de la Boeria o bé al carrer de la Cloche d'Or, allà al voltant. Doncs mira, en tot cas, això seria idealment un bon exemple d'un homenatge que se'ls hi podria fer, però me sembla que és important recordar aquesta gent, bon, primer perquè jo mateix és el meu ofici, i un homenatge sempre ens va bé, però malgrat tot és gent important i que més enllà de la música estrictament de cobla, de la música tradicional catalana, per exemple, els instruments del Turon d'Enrea, en aquest cas, es veu físicament el pas de les xeremies dels grans oboers de la fi de l'edat mitjana i del Renaixement fins a l'actual tenora. Com dir, amb la continuïtat no hi ha cap interrupció i és un material importantíssim, molt valuós, bon, que els especialistes saben valorar, però que del qual, tot i ser ben local, podem estar orgullosos i hem de recalcar, senzillament. És material que serveix molt pels músics especialitzats en música antiga. I sense entrar en el tema de les inxes, que fins i tot hi havia una tradició rossellonesa aquí que els interessa molt, però bé, d'alguna manera som els guardians d'això.
3: Doncs com a guardians d'això, aquesta proposta de dedicar un carrer al Valentin i a l'Andreu Turon, amb aquests lutiers i músics nord-catalans. Moltes gràcies, Pere Jordà.
4: A vosaltres.
5: Som content que les prets del Vinyer ressonin en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Bolú, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. Cultura a Ràdio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
5: La Fundació Dalí organitza una nova exposició temporal que durarà de setembre 2026 fins al gener 2027. Per aquesta ocasió parlem amb la Laura Bartolomé, que és cocomissària d'aquesta exposició. Bon dia, Laura Bartolomé. La mostra que feu és Dalí en relació amb la moda.
6: Sí, absolutament. És una exposició que vol explorar aquesta faceta potser no tan coneguda de Salvador Dalí. I per una banda ens interessarem bastant per com Dalí es va servir de la moda, de la roba, les tries que ell va fer per vestir-se, també per com la moda va ajudar a crear aquest personatge Dalí que tots coneixem, i per una altra banda, i molt important en aquesta ocasió, la seva faceta com a creador de moda del segle XX, que potser és la part una mica més desconeguda i que segur que serà sorprenent per a bona part del públic.
5: Però com la moda va influir sobre la seva obra artística?
6: Bé, l'obra va influir de moltes maneres, des de moltes perspectives, no? Que és una mica el que voldrem reflectir en aquesta exposició. De fet, a les seves pintures ja de finals dels anys 20 i sobretot durant els anys 30, algunes iconografies estan directament inspirades en elements que són propis de la moda. I bé, s'estableix un diàleg bonic, no? Com la seva pintura, com els elements de la seva pintura, llavors es converteixen en alguns casos en creacions de moda, i al revés, com algunes creacions de moda també s'inspiren a algunes de les iconografies dalinianes, no? Això, d'una part, és com els inicis de tot plegat, però llavors Dalí va molt més enllà d'això. De fet, ell s'interessa per tenir una influència molt gran en aquest àmbit, amb la moda del segle XX, busca teixir unes aliances molt fortes i interessants amb alguns dels dissenyadors de moda més importants, Schiaparelli, Chanel, Dior i Rabanne. Estem parlant de diferents moments i diferents etapes de la moda del segle XX, i amb tots ells hi estableix unes relacions de les que deriven creacions o col·laboracions, depèn del cas, molt, molt significatives, no? A part d'això, És una faceta que ens ajuda molt a entendre i a completar aquest artista total que va ser Dalí al segle XX, perquè més enllà de tot això, doncs, bueno, com es podrà veure a l'exposició, ell aporta tota la seva creació.

0: amb la tria dels seus vestits, del que es posava, de com es deixava veure, de com es deixava fotografiar o de com apareixia davant dels mitjans de comunicació públics, doncs la moda també hi té molt a dir, no? Per tant, podria ser una manera de una nova manera, és una altra manera de comunicar-se i arribar a nous públics.
1: Aquesta doncs, exposició té més o menys 200 peces. Teniu préstecs també, no?
0: Aquesta exposició compta amb una mica més de 200 peces, la major part de les quals provenen de les nostres col·leccions i són molt variades perquè hi ha des de pintura, dibuixos, algunes escultures, també algunes joies que cedim en préstec de manera bastant excepcional i única i sobretot una representació molt important dels vestits que de l'armari de Dalí i Gala. I a part d'aquests, a part dels préstecs de la nostra col·lecció, també hi ha préstecs del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Dalí Museum de Sant Petersburg, a Florida, als Estats Units, i també de les cases Schiaparelli, Chanel, Dior i Van, que són les principals cases de moda amb les que Dalí va col·laborar en el seu moment.
1: Moltes gràcies a Laura Bartolomé, cocomissària d'aquesta exposició.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu veure l'exposició i ben segur que us agradi.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar? S'ha pogut...
1: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé si en teniu massa consciència d'aquestes coses. L'any 39, quan hi ha l'exili, quan hi ha la gent que es porten aquí, són, al departament hi ha 240.000 habitants. I són 450.000 persones que passen la frontera. Ho torno a dir. Tenen el departament 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Primer problema. Segon problema. Quan la gent passa la frontera, el mes de gener, febrer, març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha hagut encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Han entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39... i que llavors en aquell moment la gent es troben amb un conflicte enorme, és a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té benestar d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals. I, per tant, el respecten. I gràcies a això, Pau Casals pot també servir de cobertura a una quantitat dels seus amics que viuen a l'entorn seu. L'any 40 hi ha el famós aïgat, l'aïgat del 1940, el mes d'octubre. Això agreuja encara més la situació a Catalunya Nord, sobretot perquè hi ha uns desastres totals de camins de ferro, de trens, de carreteres, de camins, i tota la plana del Rosselló, coberta d'un metre de sorra, el llac, que cal treure de les vinyes, que cal treure tot això. Per tant, l'única mà d'obra possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè et demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya, perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya. Però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
0: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
1: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normal. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja, perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner. I aquest ja havia vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien qui era el món dels exiliats, sabien qui era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni cinc a damunt. I, per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
0: sí, sí, sí.
1: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap que fer homenatges o que fer, o que fer recordances del que sigui a Pau Casals. Parlo de jo del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant. Es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben, l'11 de novembre arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
0: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
1: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i ben entès, el sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40 es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites i fa, cada vegada envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà en real amistat. Perquè després, quan la gent tenen en ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels Quakers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquell moment que hi ha la maternitat d'Elma, és en aquell moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent més, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va. I d'altres, que són en aquests moviments de quàquers o del que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
0: Sí.
1: Sí. Segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
0: Sí.
1: I va ser 15 dies o 3 setmanes, però van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42 la situació canvia radicalment, perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Victor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia que era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la Vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la Vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era el Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles dient-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, per dir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant, perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
0: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: El temps d'aquest dilluns 31 d'agost. Les temperatures mínimes d'aquesta matinada: 14 graus al Capcir, 15 a Cerdanya, 17 al Conflent, 19 al Vallespí i 23 graus a la Plana del Rosselló. Les màximes d'aquest últim dia del mes d'agost, doncs, tornen a estar per sobre dels 30 graus, 31 a Perpinyà aquesta tarda, 30 a Ceret, 27 a Prada, 24 graus a Sallagosa, 22 graus del Ban del Capcir amb Formiguera. Tot això serà sota un sol lleugerament velat, però dominarà ben bé el sol, i demà, primer dia del mes de setembre, doncs hi haurà encara més sol que no pas avui, i les temperatures màximes de nou se situaran molt sovint per sobre dels 30 graus.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Marqueixanes. Amb Lucien Valleta, un marqueixanenc de sempre, hem baixat fins a la carretera exnacional i ara pugem de nou al cor del vilatge. I ara sortim, tornem a entrar una mica dins Marqueixanes, per una dels carrers que també puja, perquè cal entrar al Marqueixana, cal pujar.
3: Sempre. Del baix, és un alt, però sempre cal pujar. Jo, quan era petit, amb bicicleta, me regalava venir d'aquest vilatge, perquè amb la bicicleta hi baixava. I anava de primera, però per muntar era difícil. Esperava una carreta i posava la bicicleta de sus i muntava amb el cavall a la carreta.
2: Aquí estem al camí de la Roca.
3: La Roca, la trapa és aquí, veus?
2: Sí, sí.
3: Sí, sí. Doncs sabeu que era un vilatge construït de sus la Roca.
2: Sos d'una roca. Ara estem per camins petits. Hem sortit de la ruta.
3: Vull dir que el com aquí, en aquest cor, de Marqueixanes, el Rafumerasso. Tothom dins dels anys 50, un poc més abans, venia a agitar tot aquí i sempre hi havia una combustió natural que feia fum amb una pudor que feia por. Era aquí que tothom posaven els detritus. No hi havia guaire detritus, perquè tothom menjava tot el que podia menjar, fora quatre bestieses. I doncs en pressa han decidit de fer la col·lecta dels ordures menageres i això ha desaparegut. És això, la roca, el camí de la roca. Però què passa aquí? Aquesta roca és granit. I el granit ten una particularitat. És que ten un element radioactiu en tot petita quantitat. I jo, quan me son interessat a la vida del vilatge, som vist que la gent que arribaven de tota la França, jo, era diferent, no era com nosaltres. I a poc han devingut com nosaltres. I vos hem parlat amb pres d'un capellà que si m'hi força, amb Pierre d'aquí, i un dia els han convidat a menjar a casa i li han dit, Marqueixanes, el que fa sa força és un vilatge telúric. Això canvia la gent. Cal saber que aquesta pedra té un ràdium. I el ràdium, saber on se trapa, si és pas tanxa, sai d'on se trapa. Podeu espiar, ho trapareu, jo dic, bestieses. I donc, és això que dic, veieu per Mamusa també, és telúrica. I som vist que la gent que arribava a Marqueixanes, si era diferent, amb pres, tornava com nosaltres, tornava com marqueixoneses, amb aquesta força de la pedra, que és el granit.
2: Doncs el granit que dona força a la gent d'aquí, segons el Lucien Valleta, que ens continua a acompanyar dins de tot Marqueixanes, evidentment, el camí de la roca. Hi ha roca tot arreu, estem sota una roca. Aquesta roca tan important sobre la qual és bastit el poble de Marqueixanes.
3: Arribarem aviat dins d'un corn que som coneixit perquè comenci a tenir un poc d'anys darrere jo, on les dones de Marqueixanes venia a rentar tot el que no se necessitava per se vestir. I hi havia aquí un lloc de convivència perquè rentar a Marqueixanes, al rentador, es passa una cosa fàcil, fàcil, fàcil, l'aigua és freda. jo tenia admiració per aquestes mans de dones que feien la bugada per tenir vestiments sempre propres, de bona flaire.
2: Donc el rentador, el cal trobar, a Marquixanes, si agafeu un dels carrers que puja, a mà esquerra, com pugeu, trobeu doncs, un petit camí amb alguns escalons que baixen i arribem donc, a un rentador i també doncs, se sent l'aigua i hi ha una font.
3: Hi ha un paneu portant en aquesta font o no potable. Això són mentides. Aquesta aigua és, és impecable. Però ara, amb tots els processos que fan, si qualcú venia a veure aquesta aigua i que s'hagués malalt, de seguit acusarien jurídicament l'Ajuntament de... Sempre que s'ha coneixit aquesta aigua, mai s'arrestava, mai s'arrestava. I aquests rentadors eren ple d'aigua. Ara, jo penso que és que els avuida, una bestiesa, ja sé per què, perquè un veí aquí, molt coneixit, no vol veure mai nada aquí. És aquí que se feia una part de la vida. Una part de la vida se feia aquí, a Marquixanes. Hi havia encara quelcom que era excepcional, és que quan venien aquí, deixaven el que se deia la caixa de, per lavar un poc, i la planxa i tot, ho deixaven la tranquil·la i en pres la retrapaven. Calia tenir coratge per fer aquesta bugada. Poseu la mà dins de caixa aigua.
2: Aviam, la posaré. I és bastant fresca.
3: És totalment... En estiu és la mateixa temperatura. No és calent. En pres hem tingut dones, els zumbistes, amb guants, quan han arribat els gans en cautxú, se posava guants. Ma els zumbistes treballar aquí. I sabeu el que se passa? És que una roba seca és un pes, una roba molla és una altra. La cal remenar dins de l'aigua.
2: Dos sortides, sortidors d'aigua, però que ragen molt, eh? És que amb un puny surt l'aigua aquí. Que jo que soc del Conflent mai havia vist el rentador que és per sobre del carrer que puja cap a Marquixanes.
3: Me'n vaig mostrar encara un carrer, és magnífic i encara és un carrer que no és inscrit, dins de l'història religiosa de Marquixanes. Com s'ho puc dir? En francès, el Trédignon, entra una període jurídica on tot era regit per el capellà, l'estat civil, i après l'estat civil de la república. Perquè cal saber per això que la república s'ha servit de tota l'organització interior de les esglésies per crear l'estat civil. L'estat civil era el bateig, les fiançalles que se podien fer religiosament, el casament i après...
2: Tota la comunió, tota... i la defunció fins a l'enterrament.
3: Quan se portava cap al cimenter, aquí també hi havia una porta.
2: Sí, sí, veiem un altre rastre de porta.
3: I això, un amic del vilatge diu que se podria que l'església Sant Maurici sigués aquí. Jo el crec pas, s'enganya. Però bon, és el seu dret. Però hi havia encara una fortificació. Per què això? Perquè hi havia fortificació quan dans l'història marquixana el vilatge s'ha grandit, el passatge de protecció se necessitava un poc més lluny, com totes les viles. I vaques, que hi havia vaques a Marquixanes. Veieu, se necessita pas de dir dins d'aquest reportatge, però quan baixava l'aigua amb el bidon cercava un poc d'aigua per se rentar. Una aigua fresca, aquí, era ple de mosques. I hi havia mosca amb la flaire de les vaques, m'agradava com tot. Som pas com tothom.
1: Eh?
2: Sí, Lucien Valleta, sou pas l'únic a qui agrada els olors de la vida rural. Ens retrobem molt aviat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Cultura a Radio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
3: La Fundació Dalí organitza una nova exposició temporal que durarà de setembre 2026 fins al gener 2027. Per aquesta ocasió parlem amb la Laura Bartolomé, que és cocomissària d'aquesta exposició. Bon dia, Laura Bartolomé. La mostra que feu és Dalí en relació amb la moda.
4: Sí, absolutament. És una exposició que vol explorar aquesta faceta potser no tan coneguda de Salvador Dalí. I per una banda ens interessarem bastant per bueno, com Dalí es va servir de la moda, de la roba, les tries que ell va fer per vestir-se, també per com la moda va ajudar a crear doncs, aquest personatge Dalí que tots coneixem. I per una altra banda, i molt important en aquesta ocasió, la seva faceta com a creador de moda del segle XX, que potser és la part una mica més desconeguda i que segur que serà sorprenent per a bona part del públic.
3: Però com la moda va influir sobre la seva obra artística?
4: Bé, l'obra va influir de moltes maneres, des de moltes perspectives, no? Que és una mica el que voldrem reflectir en aquesta exposició. De fet, les seves pintures ja de finals dels anys 20 i sobretot durant els anys 30, algunes iconografies estan directament inspirades en elements que són propis de la moda. I bé, s'estableix un diàleg bonic, no? Com la seva pintura, com els elements de la seva pintura, llavors es converteixen en alguns casos en creacions de moda i al revés, com algunes creacions de moda també s'inspiren algunes de les iconografies dalinianes, no? Això, d'una part, és com els inicis de tot plegat, però llavors Dalí va molt més enllà d'això. De fet, ell s'interessa per tenir una influència molt gran en aquest àmbit, amb la moda del segle XX, busca teixir unes aliances molt fortes i interessants amb alguns dels dissenyadors de moda més importants, Schiaparelli, Chanel, Dior i Raban. Estem parlant de diferents moments i diferents etapes de la moda del segle XX i amb tots ells doncs hi estableix unes relacions de les que deriven creacions o col·laboracions, depèn del cas, molt, molt significatives, no? A part d'això, doncs bé, és una faceta que ens ajuda molt a entendre i a completar aquest artista total que va ser Dalí al segle XX, perquè més enllà de tot això, doncs bé, com es podrà veure a l'exposició, ell aporta tota la seva creativitat al disseny i creació de diferents tipus, de diferents creacions en moda que acaben resultant molt significatives.
3: Però sabem també que la moda pot ser un mitjà de comunicació. Va ser el seu cas a ell?
4: De fet, li va permetre expandir el seu art i la seva creació cap a un àmbit potser més extens, potser connectat amb nous públics. Per tant, si ho entenem com un mitjà o com una manera de comunicar o expandir la seva obra, sí que ho seria. I també, això que em preguntes, potser des d'una altra banda, és interessant relacionar-ho amb el seu personatge, no? Amb aquesta imatge pública que tots coneixem, perquè amb la tria dels seus vestits, del que es posava, de com es deixava veure, de com es deixava fotografiar o de com apareixia davant dels mitjans de comunicació públics, doncs la moda també hi té molt a dir, no? Per tant, podria ser una manera de una altra manera de comunicar-se i arribar a nous públics.
3: Aquesta doncs, exposició té més o menys 200 peces. Teniu préstecs també, no?
4: Aquesta exposició compta amb una mica més de 200 peces, la major part de les quals provenen de les nostres col·leccions i són molt variades perquè hi ha des de pintura, dibuixos, algunes escultures, també algunes joies que cedim en préstec de manera bastant excepcional i única i sobretot una representació molt important dels vestits que de l'armari de Dalí i Gala. I a part d'aquests, a part dels préstecs de la nostra col·lecció, també hi ha préstecs del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Dalí Museum de Sant Petersburg, a Florida, als Estats Units, i també de les cases Schiaparelli, Chanel, Dior i Van, que són les principals cases de moda amb les que Dalí va col·laborar en el seu moment.
3: Moltes gràcies a Laura Bartolomé, cocomissària d'aquesta exposició.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu veure l'exposició i ben segur que us agradi.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquest dilluns 31 d'agost. Les temperatures mínimes d'aquesta matinada: 14 graus al Capcir, 15 a Cerdanya, 17 al Conflent, 19 al Vallespí i 23 graus a la Plana del Rosselló. Les màximes d'aquest últim dia del mes d'agost, doncs, tornen a estar per sobre dels 30 graus, 31 a Perpinyà aquesta tarda, 30 a Ceret, 27 a Prada, 24 graus a Sallagosa, 22 graus d'Alban del Capcir amb Formiguera. Tot això serà sota un sol lleugerament velat, però dominarà ben bé el sol, i demà, primer dia del mes de setembre, doncs hi haurà encara més sol que no pas avui, i les temperatures màximes de nou se situaran molt sovint per sobre dels 30 graus.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem el grup Incendi, que va guanyar un premi Enderrock al millor disc de rock, i per això tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el Marc. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
5: Que a més, després ho comentarem, però vius aquí al Soler, o sigui que no has hagut d'anar gaire lluny per venir.
6: Correcte.
5: A l'estudi.
6: Correcte, o sigui, fa 5 minuts que he sortit de casa i aquí estem.
5: Molt bé, molt bé. Doncs vens a presentar-nos aquest grup Incendi, que just em comentaves que és un grup del Camp de Tarragona, però estàs vivint aquí al Soler, això, explica-m'ho, per què.
6: Membres del Camp de Tarragona esparcits per tots els països catalans. Ara mateix, una a Barcelona, l'altra a Balaguer, a Lleida, jo aquí a Catalunya Nord.
5: Queda algú per això al Camp de Tarragona? O...
6: Bueno, és que en general ja no hi ha ningú al Camp de Tarragona, ja de per si. Hi ha la petroquímica i poca cosa més. Però sí, no sé.
5: I llavors com ho feu per... Com el funcionament del grup estarà a tants quilòmetres?
6: El funcionament del grup és que no funcioni. O sigui, no ho sé. Tirem directes, quan surt un directe ens trobem allà i ja està. O sigui, no assagem. Si el directe no surt bé, parem la cançó i la tornem a començar. I li diem al públic que calli i més o menys funcionem així. És el rotllo.
5: Home, i així heu guanyat un premi en The Rock? Vull dir que tan malament no us deu.
6: Correcte, anar. No, sí, sí. Per cert, es pot dir per la ràdio puta Espanya i puta França o...?
5: Sí? Si en una ràdio es pot dir, és aquesta.
6: Doncs ho dic, ja. Puta Espanya i puta França.
5: Doncs queda dit. Endavant. Queda dit. La primera cançó que escoltarem és Estrany Comiat, que a més és la primera cançó que veu fer com a grup. Aquí estàveu junts encara o ja estàveu
6: desperdits? Aquí estàvem junts. Sí, sí, sí.
5: És més fàcil crear cançons.
6: És relativament més fàcil, però àudios de WhatsApp... Funcionem una miqueta així a l'hora de composar. Que estava tot deprimit a la meva habitació perquè ho havíem deixat amb la meva parella, depre, poques llums, la persiana baixada, i va sortir Estrany Comiat, i bé.
5: Creus que des d'aquesta cançó fins les altres que parlarem avui, que parlarem en aquesta setmana, que són del nou àlbum, ha canviat una mica el vostre estil o alguna cosa?
6: Seguim en la mateixa línia, però... M'agradaria pensar que sí, que hem millorat. Tampoc ho sé, això suposo que ho ha de dir la gent, però... Sí, jo estic orgullós de com estan evolucionant els temes i el grup de música.
5: Bé, doncs la gent, per valorar-ho, de moment li posem la primera cançó.
6: Ara si vols poses nota tu de la cançó, de l'1 al 10.
5: Vinga.
6: Sembla bé?
5: Doncs primer sentim Estrany Comiat.

0: Aquesta setmana us estem presentant a Ràdio Arrels el grup Incendi amb el Marc. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I avui parlarem de la cançó Luxe Prescrit. Però abans volia parlar, Marc, que ja hem comentat que veu guanyar el premi al millor disc de rock d'Enderrock. Com funciona això? Us hi vau presentar vosaltres o us van avisar que estàveu allà nominats? Com funciona?
1: Jo personalment, i crec que dins d'Incendi va ser una cosa general, no sabíem ni que estàvem dins del premi aquest, o sigui, no en teníem ni idea. Ens en anàvem adonant perquè a Valls, que és d'on som nosaltres, bueno, de pobles del costat, hi ha un diari que es diu El Vallenc, que anaven penjant a Instagram, Incendi passa de ronda de no sé què, i nosaltres dient, què són aquests pesats que no ens etiquetin més, que no sabem què és això, vull dir, no hem comprat res. I de sobte vam veure que era una cosa més sèria del que ens pensàvem, que ja hi havia com 40 discs com nominats a millor disc de rock, i vam dir, que de tots els països catalans està guai estar dins dels 40. I a partir d'allí, doncs, eren uns premis de votació popular, vam començar a publicar-ho a les nostres xarxes, perquè abans no ho estàvem ni fent, perquè no ens importava, i doncs mira, va acabar que vam guanyar el premi. Des d'aquí també aprofito l'altaveu per donar les gràcies a tothom qui ens va votar. Moltes gràcies, aprofito ara per la Bressola del Soler, que s'ho va currar moltíssim, va compartir-ho, ho agraïm molt, o sigui, merci.
0: Sí, els vots nord-catalans van anar íntegrament
1: per Incendi. Els vots nord-catalans van anar per Incendi. Vull pensar que sí. Sobre algú que no li agradem i va votar algun altre, no ho sé, sí.
0: Però o sigui, les primeres rondes les veu passar sense ni fer publicitat, vull dir.
1: No, perquè és que era com... És que no... Nosaltres tots aquests canals no ens hi acostumem a trobar, perquè el punk rock sempre ha sigut una música underground, no ens hi sentim reflectits. Per això ni ens hi fixàvem, però en el moment que vam veure que era una cosa més sèria del que vam dir, pues tirem milles, aprofitem l'ocasió.
0: Sí. Era el primer premi que guanyàveu?
1: Sí, normalment no estem acostumats a guanyar gaires coses. Doncs sí, el primer premi que guanyàvem, jo crec que l'últim, però sí.
0: Home, és un bon premi, si ha de ser l'únic.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí.
0: I la cançó que avui sentirem és Luxe Prescrit. De què diries que parla aquesta cançó?
1: Luxe Prescrit. Luxe Prescrit parla de... Bueno, està inspirada en una audiosèrie, La Torre de Vidre, d'Albert Sánchez Piñol, em sembla que és. Parla d'un futur distòpic on es creen com uns... Oh, no ho sé. Anem a escoltar la cançó.
0: Vinga, va, doncs escoltem-la.
1: Que vulgui,
0: escoltem-la.
1: Que us podria fotre la xapa aquí, quan dura el programa. Puc fotre-la?
0: Pots fotre la xapa.
1: Pots fotre la xapa, doncs. Un futur distòpic on hi ha uns monstres que són una espècie de zombis, llavors els pocs homes que queden en peu estan lluitant per aconseguir tot el que existeix, zero escrúpols, bueno, no sé, com un futur distòpic on el capitalisme ha menjat ja tots els caps que hi havia raonants, existeix la paraula raonants, que raonen, sí. I doncs això, una miqueta va d'aquest tema, la cançó. I em fa molta il·lusió aquest tema perquè vam comptar amb un germà que és actor per fer el videoclip. Llavors, si voleu espiar-lo, busqueu al YouTube Luxe Prescrit Incendi i doncs això, que ens fa il·lusió.
0: Doncs per la ràdio el videoclip no el podrem veure.
1: De moment no, de moment complicat. No.
0: Sí,
1: tindria... Compartir una història, xarxes...
0: Sí, això
1: no?
0: Sí, això, això sí, evidentment. Però de moment per FM no, però el que sí podem fer és sentir aquest Luxe Prescrit.
1: Endavant, anem amb Luxe Prescrit.

0: Aquesta setmana estem presentant el grup Incendi amb un dels seus membres que més viu a Catalunya Nord, el Marc. Bon dia de nou.
1: Bon dia. A l'escola em troben a faltar ja, perquè és el tercer dia que no vaig a treballar pel matí, però no ho sé, no ho sé.
0: Algun missatge pels teus alumnes?
1: Sí. Us trobo a faltar. Endavant.
0: Els hi has deixat deures?
1: Matemàtiques, nombres romans... estem començant amb els decimals. A polir amb els decimals, que són més complicats del que semblen. Però vosaltres podeu, classe de les Oliveres.
0: Molt bé, doncs queda dit el missatge. Parlant del grup Incendi i de les anteriors cançons, m'has comentat que éreu que sou del Camp de Tarragona, o éreu, perquè ja no hi viu
1: sí,
0: massa.
1: Sí, ho som, però estem desperdicats pels Països Catalans.
0: Realment al Camp de Tarragona hi ha bastant moviment musical i potser precisament del punk, que és una de les zones de, si més no, de Catalunya que es mou una mica.
1: Existeix crim.
0: Existeix crim.
1: Sí.
0: Val.
1: De fet...
0: són referents, crim?
1: Són referents, sí. Jo me'n recordo tindre 14, 15 anys, anar a Barraques Tarragona. En aquell moment no tindre gaires referents de punk rock en català. Jo és que sempre havia escoltat més metal, perquè el meu pare... una salutació pel meu pare, Joan, t'estimo, papa. Sempre havia escoltat més metal i en algun moment vaig veure que existia el punk, primer en castellà, però veure en 15 anys a crim a Barraques de Tarragona, realment dir, hòstia, això em mola. Es pot fer en català i pot sonar punk i pot sonar dur. I sí, són referents. Després també sempre hi ha hagut cultura punk a Tarragona, en general a tots els Països Catalans. El Principat... estan bastant repartits grups de punk rock, sí.
0: Quins altres referents teniu a més de crim?
1: La Britney Spears...
0: com a punk?
1: No, com a punk no, però és una referent, Britney Spears. Jo escolto cada matí Britney Spears. Referents punk.
0: Va, és igual, referents.
1: Punk però... o punk en català?
0: No ho sé.
1: Jo crec que punk.
0: Punk? Doncs punk.
1: Què creieu? Punk. Punk.
0: Doncs punk.
1: Referents punk. NoFX, la Britney Spears... Antipàtics, Insomni,
0: La Britney Spears,
1: Bad Religion. Aquest dissabte els anem a veure, Bad Religion. Green Day, no sé si els he dit ja, potser la Britney Spears i aquest de Muntarà, la Lioli, com es diu aquest?
0: Que és el Giné?
1: Joan Pau Giné, també.
0: Doncs molt bé, molt bé. La cançó de la qual parlarem avui és Ja m'està bé. De què va la cançó? Què és el que ja us està
1: diu,
0: bé?
1: És l'única cançó d'Incendi que diu paraulotes. I els infants de la meva classe se la saben i diuen paraulotes.
0: I a més no els hi pots
1: jo
0: dir.
1: Puc dir-ho, jo puc dir-ho, però vosaltres no. Doncs va una miqueta de que tria la vida que vulguis, que t'importi una puta merda el que digui l'altra gent i que ja està, i que faci el que vulguis. Més o menys, va d'això.
0: Com va això de que llavors els alumnes la cantin i els hagis de dir com, escolta, això no es pot dir?
1: Acostumem a censurar-ho. Fan rotllo... En comptes de dir la paraula fan... M'importa una... Fem així. Està censurat, censura. A la Bressola del Soler es censura els infants que volen cantar.
0: Doncs vinga, avui aquí no la censurarem, o sigui, sentim
1: endavant,
0: Ja m'està bé tot. Del grup Incendi. A mi

0: Aquesta setmana estem presentant aquí a Ràdio Arrels el grup Incendi amb un dels seus membres, el Marc. Bon dia de nou.
1: Adiu.
0: I avui parlarem de la cançó Sense Motius, però primer una pregunta que fem sovint als grups de música, si prefereixen la part de concerts o la part de produir les cançons i assajos i tot plegat. Assajos entenc que no, perquè em vas comentar que no assageu.
1: No assagem, no.
0: Però què us agrada més, com la part aquesta de concerts o la de composició i tot plegat?
1: La part de concerts, sí, rock and roll.
0: No em sorprèn, no
1: massa. La part de concerts, composar, també ens agrada, eh? O sigui, quan ens hi posem, és com que ens motiva molt. Uah, això està guapíssim, la millor cançó que hem fet mai. I al cap de dues setmanes en fem una altra i diem, uah, això està guapíssim, la cançó, la millor.
0: I és perquè aneu millorant a cada cançó o perquè en el moment...
1: O perquè ens estimem molt, no ho sé, una de dos. Però sí, preferim molt més els directes, o sigui, som un grup de directe.
0: Quants directes hem d'imaginar que feu durant l'any, diguem? Si és una cosa dos cops al mes o...?
1: Sí, normalment dos cops al mes podem arribar a tocar, sí. Aquí a Catalunya Nord encara no hem tocat. Si algú ens escolta des de la ràdio, endavant. Amb un bocata de... una entrapada, jo què sé, de formatge i quatre cerveses, podem tirar. A partir d'aquí negociem, però...
0: Ja, la línia de sortida és aquesta.
1: Com a mínim. És que anem amb...
0: Jo crec que podeu aconseguir...
1: Proposta de mínims.
0: Podeu aconseguir cinc cerveses, tranquil·lament.
1: Uah, hòstia, seria un objectiu, eh? Molt bé.
0: Molt bé, doncs la cançó que presentem avui és Sense Motius. De què parla aquesta cançó?
1: No ho sé, no me'n recordo ara.
0: Doncs mira, saps què? Sentim-la.
1: Anem a escoltar-la.

0: Hem sentit Sense Motius del grup Incendi. Ja has recordat de què parla, Marc?
1: La gent ja ho ha escoltat, no cal repetir. Fem un joc, va. Demà vindré a l'estudi amb pijama. Què et sembla?
0: Vinga.
1: Divendres, últim dia, amb
0: últim
1: pijama.
0: Dia amb pijama. Va, perfecte. Fem-ho. Doncs quedem així. Vinga, fins demà.
1: Fins demà. Adéu, Miquel.
0: Aquesta setmana estem presentant a Ràdio Arrels el grup Incendi i ahir el Marc ens va explicar que avui vindria en pijama.
1: Correcte.
0: El que passa és que, clar, amb la ràdio la gent no ho veu. Ens pots explicar una mica com és el teu pijama?
1: Oh, pijama màniga curta, Hello Kitty, les sabatilles del Garfield i res, i ja està.
0: Hem de dir que les sabatilles combinen amb el pijama,
1: sí,
0: eh? O sigui, bona tria.
1: Sí. No, ja m'ho he fet anar bé, home, no es va cada dia a la ràdio Arrels en pijama.
0: Tens, sí, tens diverses sabatilles per això?
1: Una per cada dia de la setmana.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Una o dues, perquè, clar, de peus...
1: Un parell. Sí. En gasto dues, tens raó.
0: Doncs, com dèiem, aquesta setmana us estem presentant el grup Incendi, a més guanyadors del millor disc de rock dels Premis Enderrock. I avui acabem amb la cançó Res és Etern. Mm. Com definiries la cançó Res és Etern?
1: Res és Etern. Me les hauria d'haver escoltat abans de vindre, perquè fa temps... És que jo normalment no escolto Incendi. Però la
0: recomanaries a la gent escoltar-lo, per això?
1: Depèn. Si tenen ganes d'escoltar Incendi, que escoltin Incendi. Si tenen energia, endavant.
0: Si no tenen energia, no és
1: recomanable. Jo el catalogo una miqueta per punk rock per vells, eh? Incendi. O sigui, de veritat, podeu escoltar totes les edats, és punk rock. Res és Etern, que me'n vaig per les rames. Res és Etern va de... que res és etern i que tot pot canviar, que no fa tant de temps els carrers estaven en flames, ara estan les coses molt tranquil·les, però que no serà sempre així, que en algun moment hi tornarem, no fa tants anys, i doncs és potser de les cançons més positives d'Incendi, que ens agrada, que ens consola pensar que no fa tants anys les coses eren molt diferents i que poden tornar a ser-ho, que no s'ha acabat, més o menys...
0: Doncs amb aquest missatge positiu,
1: endavant,
0: en certa manera, serà l'última cançó que sentim o que escoltem del grup Incendi. Fem això, posem-la i després en parlem.
1: Vinga, va.

0: amb Reses Etern hem acabat de presentar el grup Incendi amb un dels seus membres que més viu aquí al Soler, el Marc. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens tornarem a veure.
0: Sí, convidat quan vulguis.
1: Genial. Apa, puta Espanya i puta França.
2: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem es banyar a la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: A Òpol i Perillós, 95.
2: La vinya del meu país és vestida d'estiu com un dia de festa.

0: tingues fe que no s'oblida.
1: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Un dia més assolellat amb una tramuntana discreta al matí que s'activa una mica a la tarda a la vall de la Gli i la Salanca sense arribar a ser forta. Com sovint a Cerdanya arriba vent del sud i pel Capcí vent del nord. El risc d'incendi és encara bastant alt a la part oriental del territori, és a dir, a l'est a partir del Fonolludès fins a l'Albera. Per les màximes, 22 a Esposuia i Montlluís, 23 a Porta, 25 a Fiols, 29 a Estué, 30 a Ia, 31 a Montescot i Ribes Altes, 32 a Ceret, 27 a Costuja, 29 a Collur sota el parasol i 24 dins l'aigua. Avui és Sant Ramon Nonat, un sant català. El 31 d'agost de 1775 neix a Perpinyà Francesc de Paula de Fossà, guitarrista i compositor. Va dir del català: és el més detestable de tots els patuesos de França. S'equivoca dos cops. Ni és un patues, ni és de França.
5: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

Són Charango i això és Una lluna a l'aigua, que va ser un dels grans èxits del disc El cor de la terra, publicat l'any 2017. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de pachanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria, però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer.

0: Som foc també de l'àlbum El cor de la terra i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts musicals amb Charango. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: Forquilla, plat i un ganivet, estic a punt per començar. I no m'oblido del pitet, tot sol la puc menjar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Ismael. Tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vull anar a la platja i menjo gelat de ma douche.

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Em dic Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells, els torço els turmenys i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com a un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts, és clar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat,

0: Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Un dia més assolellat amb una tramuntana discreta al matí que s'activa una mica a la tarda a la vall de la Gli i la Salanca sense arribar a ser forta. Com sovint a Cerdanya arriba vent del sud i pel Capcir vent del nord. El risc d'incendi és encara bastant alt a la part oriental del territori, és a dir, a l'est a partir del Fonoll d'Es fins a l'Albera. Per les màximes, 22 a Esposuia i Monyuís, 23 a Porta, 25 a Fiols, 29 a Estué, 30 a Ia, 31 a Montescot i Ribes Altes, 32 a Ceret, 27 a Costuja, 29 a Collur sota el parasol i 24 dins l'aigua. Avui és Sant Ramon Nonat, un sant català. El 31 d'agost de 1775 neix a Perpinyà Francesc de Paula de Fossà, guitarrista i compositor. Va dir del català: és el més detestable de tots els patuesos de França. S'equivoca dos cops. Ni és un patués, ni és de França.
3: Escolteu
5: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

0: Les veus de Reus.
1: Bon dia. Em dic Edel. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè vol anar a la platja per jugar al futbol i menjar gelat al demà d'ús.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som prop del mar al sud de Barcelona, a la capital de la comarca del Garraf, Vilanova i la Geltrú. A la vila hi destaca el castell de la Geltrú, que és una construcció d'estil gòtic d'entre els segles XII i XV, però que va ser restaurat de forma pràcticament total al segle XX. La restauració va ser d'estil historicista, de manera que si ens ho mirem els que no som experts, ens sembla clarament una construcció medieval. El castell és una construcció de planta rectangular de dos pisos i amb un pati central. L'aspecte actual del castell és més el d'una casa noble del segle XV que no pas un castell medieval amb muralles i torres que li donen un aire de fortificació. El castell es troba en una zona relativament plana entre les muntanyes del Garraf i la costa. En aquesta àrea s'hi van desenvolupar els vilatges de Cubelles, la Geltrú, i molt a prop d'aquest últim, però tocant a mar, Vilanova de Cubelles. Aquestes tres viles serien municipis de ple dret des de finals del segle XIV. Vilanova de Cubelles seria una població costanera amb port que gràcies al comerç tindria un creixement econòmic i demogràfic enorme, passant de ser un petit barri de pescadors a superar en mida els altres dos vilatges. Al segle XVI, amb l'arribada de les noves formes de govern, els tres vilatges van començar a compartir algunes institucions, cosa que generava molta rivalitat entre elles, ja que Vilanova tenia l'hegemonia econòmica i demogràfica i els altres nuclis es veien desplaçats. El 1610, Cubelles va aconseguir constituir-se com un municipi separat de Vilanova. Aquest últim però aniria creixent i el 1768 es constituiria com un municipi anomenat Vilanova i la Geltrú. Vilanova encara continuaria creixent de forma exponencial, sobretot gràcies al comerç amb Amèrica, i acabaria creixent tant que actualment és impossible veure la diferència entre Vilanova i la Geltrú. Avui aquest castell és la seu de l'Arxiu Comarcal del Garraf i s'hi programen sessions de música clàssica com el projecte Serenates a la Geltrú, un concert que tenen lloc al pati interior del castell. Una d'aquestes serenates la van tocar el conjunt barceloní Àtria, d'aquí avui sentirem la sonata Opus 1, número 2, d'Antonio Corelli.

0: Hem sentit la sonata Opus 1 número 2 de Corelli interpretada pel conjunt Àtria, que ha tocat des del Castell de la Geltrú, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua el calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespí i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcir, fins a 21 graus vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Un 47% dels votants de Catalunya Nord han optat per mantenir aquesta Pirineus Orientals com l'opció del nom del departament, amb una consulta impulsada des del Consell Departamental, també amb voluntat de tenir un nom que reflectís una mica més la identitat del territori. A aquesta hora podem saludar el vicepresident del departament, el Nicolás García. Bon dia.
7: Bon dia.
6: És una derrota aquest resultat?
7: No és una derrota ni per la democràcia, ni per la catalanitat, ni pel departament. Sabíem que seria difícil perquè vivim temps on la gent tenen més aviat por del canvi que ara fa 6 o 7 anys, quan va sortir aquesta enquesta. Doncs el nom de la catalanitat com una tot ha ressortit en 42%, el que ens implica de continuar les polítiques sobre el català a transfrontereres o a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, etc. Però quan hi ha 40.000 persones que voten, quan organitzem una consulta que mai fa mal, els catalans del sud ho saben, quan organitzem una consulta que la gent venen a votar, no pot ser, no és una derrota. Hem de reflexionar, tots els qui militen perquè hi hagi més catalanitat, per dir-ho ràpid, en aquest departament, doncs s'han de remengar les mànigues i continuar treballant. Sabem que és difícil. Jo, a títol individual, no com a institució, però com a individu, i defensat Pirineu Catalana, continuaré a defensar aquesta catalanitat des del meu càrrec, ajudant a totes les polítiques de lingüístiques i també continuant a militar perquè hi hagi més, cada vegada més, la catalanitat d'aquest departament que surti, no? que es vegi, i contràriament a el que es fa a l'Ajuntament de Perpinyà, per exemple, nosaltres no abandonem les polítiques i jo seré un dels aquí del departament que diran als col·legues cal posar més diners, cal invertir més, és una tot pel nostre departament i l'hem d'aprofitar, i a través de la marca País Català que estem treballant pels nostres productes, el nostre patrimoni, etc., podem fer avançar aquest tema doncs demà ens trobarem a parlar d'una marca que sigui País Català per als nostres productes per tot el que surt del nostre departament.
6: Aquesta marca l'esteu impulsant, diríem, des del Consell Departamental, o com, en quina situació està això?
7: Ho fem amb l'Agència Departamental de Turisme i el departament i els actors econòmics del departament per veure si podem sortir. Hi havia la marca Sud de França, que no vol dir gran cosa, i molts actors econòmics, en una enquesta que vam fer ara fa 2 anys, havien dit que l'identitat catalana era una de les nostres forces. Doncs si no l'hem pogut posar a través del nom del departament, la podem posar com una marca que no necessitem fer cap referèndum ni demanar el permís a ningú. Vet aquí.
6: A l'hora de la consulta, clar, el fet de fer una consulta en ple estiu, a més en un moment en el qual tota l'activitat mediàtica, diguem, baixa una mica, no sé si considereu que això pot haver perjudicat una mica també el resultat o no.
7: Personalment no, no, perquè precisament jo pensava que els militants que defensen la Pirineu Catalana no tenien cap problema per mobilitzar-se, i potser que d'altres no es mobilitzarien tant. Doncs jo penso que no hagués canviat res, francament no hagués canviat res. No. Potser haguéssim votat més gent en contra de Pirineu Catalana, finalment. Doncs no, em sembla que no, em sembla que la gent encara no són preparats per aquest tipus de canvis. Potser no, els que militen per la causa catalana no ho han fet prou, no hi han cregut i no ho han fet prou. Des del moviment catalanista hi ha hagut oposicions que han preferit Pirineu Orientara que Pirineu Catalana. És així. És la política, el debat polític, has de convèncer i no has d'obligar, has de convèncer, i aquí els qui defensaven Pirineu Catalana no han convençut prou, però vindran dies millors.
6: Normalment quan es perd una consulta o un referèndum, la cosa queda quieta durant molt de temps. No sé si això del nom del departament queda enterrat ja per generacions, o com, o podrà tornar, diguem.
7: No hi ha res que sigui enterrat per generacions, perquè bueno, jo penso que, francament, si anem més lluny, no hi pot haver canvi a la Catalunya Nord si no hi ha canvi a la Catalunya Sud. No pot. Demà hi hauria un altre tipus d'organització a la Catalunya Sud, una independència, una autonomia més forta, i hi hauria un impacte aquí. Doncs les coses no són enterrades per sempre, i vull dir, hi ha 6 anys el qui portava un tema ecologista a les eleccions li va ajudar a guanyar aquesta vegada, el que portava un tema ecologista l'ha ajudat a perdre. Doncs les coses canvien. Nosaltres del 2019, quan vam fer la consulta Imagine l'EPO, el que va sortir de la consulta és la identitat catalana. Manifestament, 6 anys després, la gent tenen altres preocupacions, el social. El que ha remuntat molt és quant costa car, no es costarà impostos i tot això. Les coses canvien i ho fan avançar la gent, els militants. Doncs hem de continuar, els qui creiem que hi ha d'haver més català a Catalunya Nord,

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels mots que serveixen per evocar un so. En diem onomatopeia, com el títol del nostre jingle, una obra de Pascal Comarada, titulada Sense el ressò del drink. Drink és l'onomatopeia que evoca això. Drink és una paraula que surt al diccionari, com totes aquestes que sentireu ara. Clac, que és una expressió que evoca el soroll de dues coses que topen amb força. Clac, a pas confondre amb crac o crec, que això designa més aviat una cosa que es trenca. Atenció, cric, crac, evoca el soroll produït per dos xocs successius en un mecanisme. En canvi, nyac, N-Y-A-C, evoca el soroll que fan dues coses que s'acosten violentament, tot agafant entre elles una tercera cosa, com per exemple una porta que es tanca sus un dit. Escolteu aquestos. Heu sentit ning-nang, que és una campana, i ara sentireu ning-ning, que és una campaneta. Aquest nyigo-nyigo és insuportable.

0: deixarem l'últim mot amb Pere Figueres.
1: Tam, patatam, que les figues són verdes. Tam, patatam, que ja maduraran. Tam, patatam.
2: La Yepisado, un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: La Fundació Dalí organitza una nova exposició temporal que durarà de setembre 2026 fins al gener 2027. Per aquesta ocasió parlem amb la Laura Bartolomé, que és cocomissària d'aquesta exposició. Bon dia, Laura Bartolomé. La mostra que feu és Dalí en relació amb la moda.
4: Sí, absolutament. És una exposició que vol explorar aquesta faceta potser no tan coneguda de Salvador Dalí. I per una banda ens interessarem bastant per com Dalí es va servir de la moda, de la roba, les tries que ell va fer per vestir-se, també per com la moda va ajudar a crear aquest personatge Dalí que tots coneixem, i per una altra banda, i molt important en aquesta ocasió, la seva faceta com a creador de moda del segle XX, que potser és la part una mica més desconeguda i que segur que serà sorprenent per a bona part del públic.
3: Però com la moda va influir sobre la seva obra artística?
4: Bé, l'obra va influir de moltes maneres, des de moltes perspectives, no? Que és una mica el que voldrem reflectir en aquesta exposició. De fet, les seves pintures ja de finals dels anys 20 i sobretot durant els anys 30, algunes iconografies estan directament inspirades en elements que són propis de la moda. I bé, s'estableix un diàleg bonic, no? Com la seva pintura, com els elements de la seva pintura, llavors es converteixen en alguns casos en creacions de moda, i al revés, com algunes creacions de moda també s'inspiren a algunes de les iconografies dalinianes, no? Això, d'una part, és com els inicis de tot plegat, però llavors Dalí va molt més enllà d'això. De fet, ell s'interessa per tenir una influència molt gran en aquest àmbit, amb la moda del segle XX, busca teixir unes aliances molt fortes i interessants amb alguns dels dissenyadors de moda més importants, Schiaparelli, Chanel, Dior i Rabanne. Estem parlant de diferents moments i diferents etapes de la moda del segle XX, i amb tots ells hi estableix unes relacions de les que deriven creacions o col·laboracions, depèn del cas, molt, molt significatives, no? A part d'això, és una faceta que ens ajuda molt a entendre i a completar aquest artista total que va ser Dalí al segle XX, perquè més enllà de tot això, com es podrà veure a l'exposició, ell aporta tota la seva creativitat al disseny i creació de diferents tipus, de diferents creacions en moda que acaben resultant molt significatives.
3: Però sabem també que la moda pot ser un mitjà de comunicació. Va ser el seu cas a ell?
4: De fet, li va permetre expandir el seu art i la seva creació cap a un àmbit potser més extens, potser connectat amb nous públics. Per tant, si ho entenem com un mitjà o com una manera de comunicar o expandir la seva obra, sí que ho seria. I també, això que em preguntes, potser des d'una altra banda, és interessant relacionar-ho amb el seu personatge, no? Amb aquesta imatge pública que tots coneixem, perquè amb la tria dels seus vestits, del que es posava, de com es deixava veure, de com es deixava fotografiar o de com apareixia davant dels mitjans de comunicació públics, doncs la moda també hi té molt a dir, no? Per tant, podria ser una manera de una altra manera de comunicar-se i arribar a nous públics.
3: Aquesta, doncs, exposició té més o menys 200 peces. teniu préstecs també, no?
4: Aquesta exposició compta amb una mica més de 200 peces, la major part de les quals provenen de les nostres col·leccions i són molt variades perquè hi ha des de pintura, dibuixos, algunes escultures, també algunes joies que cedim en préstec de manera bastant excepcional i única i sobretot una representació molt important dels vestits que de l'armari de Dalí i Gala. I a part d'aquests, a part dels préstecs de la nostra col·lecció, també hi ha préstecs del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Dalí Museum de Sant Petersburg, a Florida, als Estats Units, i també de les cases Schiaparelli, Chanel, Dior i Van, que són les principals cases de moda amb les que Dalí va col·laborar en el seu moment.
3: Moltes gràcies a Laura Bartolomé, cocomissària d'aquesta exposició.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu veure l'exposició i ben segur que us agradi.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua la calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts, les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespí i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcir, fins a 21 graus vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català. Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui, amb variacions fetes per grans compositors sobre òperes de Mozart. Beethoven va compondre diverses variacions sobre temes d'òperes de Mozart. És probable que els dos es coneguessin. Podria ser quan Beethoven, que tenia 17 anys, va passar dues setmanes a Viena. També es diu que Mozart el va sentir improvisant i que va preveure que aquell jove tindria un gran futur. Escoltarem les variacions que Beethoven va fer per piano i violoncel de la flauta màgica. Les va fer el 1801, 10 anys després de la mort de Mozart.

les 7 variacions que va fer Beethoven de la flauta màgica de Mozart per violoncel i piano amb Arnau Tomàs i Kennedy Moretti. Chopin també va fer variacions d'obres de Mozart que admirava molt. Quan tenia 17 anys, va compondre unes variacions de la melodia més cèlebre del Don Giovanni, La qui darem la mano, les va fer per piano i orquestra. Són aquestes variacions que van fer dir a Schumann: senyors, heus aquí un geni. Escoltarem un fragment amb el gran especialista de Chopin, el pianista xilè Claudio Arrau.

0: Chopin amb les variacions de La quidarem la mano del Don Giovanni de Mozart amb Claudio Arrau amb l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Eliau Imbal. Avui amb variacions de dues òperes de Mozart fetes per admiradors seus, Beethoven amb la flauta màgica i Chopin amb el Don Giovanni.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, soc la Kimani, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua la calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts, les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespir i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcir, fins a 21 graus vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Els 20 de jazz d'avui, amb joves valors del jazz català o del jazz a Catalunya, i és que hi ha molts músics joves vinguts de fora que s'han fet a Catalunya. Avui tenim el pianista Xavi Torres i les cantants Safi Wells i Andrea Motis. Comencem amb el jove pianista tarragoní Xavi Torres. Ha viscut a Amsterdam, on ha fet el màster de jazz i la llicenciatura de clàssic, després de passar per l'ESMUC, és a dir, l'Escola Superior de Música de Catalunya, d'on en va sortir amb la més alta qualificació possible. Ha creat el seu propi grup, el Xavi Torres Trio, que ha guanyat el premi a millor grup de l'any 2015, donat per l'Associació de Músics de Jazz i de Música Moderna a Catalunya. Del seu disc Skyline del 2015, seguim.

0: Seguim del Xavi Torres Trio del disc Skyline. El segon valor del jazz a Catalunya és una peruana que ha passat pel taller de músics de Barcelona des d'on s'ha fet conèixer. Safi Wells és una de les bones veus que compta el panorama jazzístic català. Amb el grup Safi Wells and the Swing Cats presenta un repertori de temes clàssics, aquells que han fet famosos veus com Billie Holiday, Ella Fitzgerald, o també Duke Ellington o George Gershwin. Safi Wells amb The Swing Cats del 2016, el tema Let's Call the Whole Thing Off.
1: But Safi, please, can we at least talk about it, please?
2: No, let's call the whole thing off.

Let's Call the Whole Thing Off amb Safi Wells and the Swing Cats, el disc del 2016. I acabarem amb una veu i saxofonista jove que ja fa anys que és reconeguda, i és que Andrea Motis va gravar el seu primer disc el 2010 amb 15 anys. L'any 2012, l'Orquestra Simfònica del Vallès li va proposar de fer un concert junts dins del cicle Simfònics al Palau. Ja havia gravat amb un quartet de cordes i ara es tractava de fer-ho amb una orquestra simfònica. El concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona va ser un èxit. D'aquest disc escoltem la cèlebre cançó de Gainsbourg, La Javanesa.

0: La javanesa Andrea Motis amb l'Orquestra Simfònica del Vallès del disc Live at Palau de la Música. Avui, els 20 de jazz, joves valors del jazz a Catalunya, hem començat amb el pianista Xavi Torres i després hem continuat amb la cantant Safi Wells, abans d'acabar, ara mateix, amb Andrea Motis.
1: De jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, Anne Fiac, 95.

Tot caminant vora Ribera, un pui explica el canyissar. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua a baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu tenes...

Lluny passat la cantonada, sou uns crits, veiem que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa, té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as.

més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, on així l'altre potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tan de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tan de gas.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua la calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts, les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespí i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcir, fins a 21 graus vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui, aquests 20 minuts de música d'arrel, amb un dels cantants més prolífics dels Països Catalans. El mallorquí Tomeu Penya, des de l'any 1980, ha fet una trentena de discos, unes 300 cançons. Tomeu Penya no és que sigui estrictament un cantant de música d'arrel, les seues arrels són diverses, però la mallorquinitat hi és present, no només en la llengua, sinó també en la manera de cantar les seues cançons. L'any 2015 va publicar el disc Optimista amb noves cançons amb ritmes diversos. La primera era Morenassa, Tomeu Penya.
2: Aquesta cançó vaig començar a compor-la a Menorca. I volia escriure una habanera, però una habanera simpàtica i en una mica de ritme. I poc a poc la vaig anar transformant amb una habanera, però mesclada en rumba catalana. I així va quedar. És una cançó molt, molt pensada, tant la lletra com la música, dedicada a la meva senyora.
1: Que és una morenassa.
2: Una morenassa catalana, també és bona.
1: Molt bé, doncs escoltarem Morenassa.

0: La cançó Morenassa de Tomeu Penya, una cançó d'amor a la seva dona, com ell mateix ens ha explicat. Mallorca té unes arrels musicals àrabs que molta de la música tradicional ha conservat. Maria del Mar Bonet l'ha treballat molt bé, ha fet moltes cançons amb ritmes i harmonies d'aquesta tradició. Tomeu Penya, en aquest disc optimista que ens va presentar a Ràdio Arrels, també ha fet una cançó seguint aquestes arrels, el Lotte.
1: Aquesta cançó l'he feta molta allà on estic assegut ara, que veig, tenc la mà a uns 30 metres, a l'esquerra hi tenc platja, ben enfront hi tenc les roques, i un 150-200 metres hi tenc un far, on se diu es far de Cala Galiota, que l'anomen a la cançó, i bueno, és una cançó molt, la me vaig sentir molt, molt endins, bueno, com totes, però aquesta més amb aquell estil mallorquí de mig aràbic, que jo també me sent molt a dintre. Si l'escoltes bé, veuràs que és una cançó completament diferent de les altres.

0: cançó Alota. Tomeu Penya és un cantant molt popular a tots els països catalans. Ha vingut en diverses ocasions a cantar a Catalunya Nord. És molt popular, sobretot a Mallorca. Ja els primers discos van batre rècords de venda a les Illes Balears. Després va ser la resta del país que el va anar descobrint, sobretot amb la cançó Mallorquins i Catalans. Durant molts anys ha fet moltes cançons a l'estil country, fins i tot la Wikipedia el presenta com un cantant mallorquí de música country. El disc optimista que escoltem avui és totalment diferent, ha deixat el country. Acabarem amb la cançó que dona títol al disc, on en Tomeu Penya es confessa davant del públic. Optimista, Tomeu Penya.
1: Aquesta cançó va sortir uns moments de crisi de parella. Està una bona temporada amb tot el que passa en les parelles, que tenen temporades més bones que les altres. I si escoltant la lletra veuran que jo no estic molt content, però que a la fi aconseguiré ser i vull tornar a ser optimista. O sigui, que per molt de problemes de parella, per molt de problemes de lo que sigui, de diners, de lo que sigui, al final el que ha de ser és optimista, que tot s'arreglarà. Bon dia, que Déu m'ordó!

Cha, cha, cha. La cançó Optimista, avui amb Tomeu Penya, va néixer a Vilafranca de Bonany, a l'illa de Mallorca, el 1949.

0: Notícies d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Talia, 6 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: A Porta 93.1.
2: Tinc la moral per terra des de fa un parell de mesos. No sé què conya em passa, no ho entenc, no m'aclareixo. M'ho prenc tot en desgarra.

0: Escaliveu les albergínies i els pebrots directament sobre les brases de carbó o sobre les flames.
1: Gireu-les sovint i feu que la pell es torri fins que agafi un color cremat.
2: Submergint i se fa ràpidament. Per assegurar-se que no es cremin, podem embolicar-les en paper de plata.
3: Peleu-los. Molleu-vos la massa de l'aixeta i estireu la pell negra amb compte.
4: A continuació, talleu-los a tires i estireu tot sobre una plata i amaniu.
1: També es poden escalivar al forn, tot i que no tenen el mateix gust.
2: També podeu intentar fer damunt la flama d'una cuina domèstica.
3: Es poden amanir també amb all picat i julivert.
4: Es poden posar tomàquets, patates i cebes. Cuit tot de la mateixa manera.
1: Compte, però, amb el temps de cocció. La ceba tarda molt, la tomata sense.
2: Se pot cuir més plat amb olives negres, molt adients.
4: Actualment se'n fan mousse, salses...

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua la calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespí i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcí, fins a 21 graus vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Un 47% dels votants de Catalunya Nord han optat per mantenir aquesta Pirineus Orientals com l'opció al nom del departament, amb una consulta impulsada des del Consell Departamental, també amb voluntat de tenir un nom que reflectís una mica més la identitat del territori. A aquesta hora podem saludar el vicepresident del departament, el Nicolás García. Bon dia.
6: Bon dia.
5: És una derrota aquest resultat?
6: No és una derrota ni per la democràcia, ni per la catalanitat, ni pel departament. Sabíem que seria difícil perquè vivim temps on la gent tenen més aviat por del canvi que ara fa 6 o 7 anys, quan va sortir aquesta enquesta. Doncs el nom de la catalanitat com una tot ha ressortit en 42%, el que ens implica de continuar les polítiques sobre el català a transfrontereres o a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, etc. Però quan hi ha 40.000 persones que voten, quan organitzem una consulta que mai fa mal, els catalans del sud ho saben, quan organitzem una consulta que la gent venen a votar, no pot ser, no és una derrota. Hem de reflexionar, tots els qui militen perquè hi hagi més catalanitat, per dir-ho ràpid, en aquest departament, doncs s'han de remengar les mànigues i continuar treballant. Sabem que és difícil. Jo, a títol individual, no com a institució, però com a individu, he defensat Pirineu Catalana, continuaré a defensar aquesta catalanitat des del meu càrrec, ajudant a totes les polítiques de lingüístiques i també continuant a militar perquè hi hagi més, cada vegada més, la catalanitat d'aquest departament que surti, no? que es vegi, i contràriament a el que es fa a l'Ajuntament de Perpinyà, per exemple, nosaltres no abandonem les polítiques i jo seré un dels aquí del departament que diran als col·legues cal posar més diners, cal invertir més, és un a tot pel nostre departament i l'hem d'aprofitar, i a través de la marca País Català que estem treballant pels nostres productes, el nostre patrimoni, etc., podem fer avançar aquest tema. Doncs demà ens trobarem a parlar d'una marca que sigui País Català pels nostres productes i per tot el que surt del nostre departament.
5: Aquesta marca l'esteu impulsant, diríem, des del Consell Departamental, o com, en quina situació està això?
6: Ho fem amb l'Agència Departamental de Turisme i el departament i els actors econòmics del departament, per veure si podem sortir. Hi havia la marca Sud de França, que no vol dir gran cosa, Molts actors econòmics, en una enquesta que vam fer ara fa 2 anys, havien dit que l'identitat catalana era una de les nostres forces. Doncs si no l'hem pogut posar a través del nom del departament, la podem posar com una marca, que no necessitem fer cap referèndum ni demanar el permís a ningú. Vet aquí.
5: A l'hora de la consulta, clar, el fet de fer una consulta en ple estiu, a més, en un moment en el qual tota l'activitat mediàtica, diguem, baixa una mica, no sé si considereu que això pot haver perjudicat una mica també el resultat o no.
6: Personalment, no. No, perquè precisament jo pensava que els militants que defensen la Pirineu Catalana no tenien cap problema per mobilitzar-se, i potser que d'altres no es mobilitzarien tant. Doncs jo penso que no hagués canviat res, francament no hagués canviat res. No. Potser haguéssim votat més gent en contra de Pirineu Catalana, finalment. Doncs no, em sembla que no, em sembla que la gent encara no són preparats per aquest tipus de canvis. Potser no, els que militen per la causa catalana no ho han fet prou, no hi han cregut i no han fet prou. Des del moviment catalanista hi ha hagut oposicions que han preferit Pirineu Orientara que Pirineu Catalana. És així. És la política, el debat polític, has de convèncer i no has d'obligar, has de convèncer. I aquí és qui defensava en Pirineu Catalana, no hem convençut prou, però vindran dies millors.
5: Normalment quan es perd una consulta o un referèndum, la cosa queda quieta durant molt de temps. No sé si això del nom del departament queda enterratge per generacions o com o podrà tornar, diguem.
6: No hi ha res que sigui enterrat per generacions, perquè bueno, jo penso que, francament, si anem més lluny, no hi pot haver canvi a la Catalunya Nord si no hi ha canvi a la Catalunya Sud. No pot. Demà hi hauria un altre tipus d'organització a la Catalunya Sud, una independència, una autonomia més forta, i hi hauria un impacte aquí. Doncs les coses no són enterrades per sempre. I vull dir, hi ha 6 anys, el qui portava un tema ecologista a les eleccions li va ajudar a guanyar aquesta vegada, el que portava un tema ecologista l'ha ajudat a perdre. Doncs les coses canvien. Nosaltres del 2019, quan vam fer la consulta Imagine l'EPO, el que va sortir de la consulta és la identitat catalana. Manifestament, 6 anys després, la gent tenen altres preocupacions, el social. El que ha remuntat molt és quant costa car, no es costarà impostos i tot això. Doncs les coses canvien i ho fan avançar la gent, els militants. Doncs hem de continuar, els que creiem que hi ha d'haver més català a Catalunya Nord, hem de continuar a militar perquè les coses poden canviar i a vegades poden canviar ràpidament. Ràpidament. El que pot passar aquí, a la Catalunya Nord, sobre aquest tema de l'identitat, va molt lligat amb el que passarà a Catalunya Sud. Si la cosa avança allí, avançarà aquí.
5: Però cal esperar que avanci allà perquè avanci aquí?
6: No cal esperar, però cal treballar. Vull dir, de l'altra banda també tenen problemes lingüístics, ja se sap, no? Doncs, però ajudaria molt. Vull dir, si el 2017 Catalunya hagués sigut independent, segur que les conseqüències aquí s'haguessin sentit. No hi ha cap mena de dubte. Doncs, bueno, això, tot això per dir que res mai és per sempre. Avui el nom del Pirineu Catalana no guanya, demà no se sap. Continua. Mentre hi hagi militants que continuïn, hi haurà, aquest tema serà sobre la taula, si no és aquí, serà en altres llocs.
5: Nicola García, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: La consulta pel nom del departament ha acabat amb una victòria per 2.000 vots de mantenir Pirineus Orientals en contra de Pirineus Catalans o Mediterrani. A Pirineus Catalans havia estat defensat per diferents associacions, una d'elles era Plataforma per la Llengua, i tenim aquesta hora el seu delegat a Catalunya Nord, el Gautier Sabrià. Bona nit.
7: Bona nit.
5: És una derrota, això?
7: Com diria el Macron, és pas una derrota, només és que ha pas funcionat. Sobretot és un moment de frustració que és gegant, perquè, com ho has dit, és a dir, que per menys de 2.000 vots no guanya la proposta Pirineu-Català. En res, te diré, si Pirineu-Oriental guanya amb 47%, vol dir que la majoria de la gent que ha votat volia un canvi. Doncs això depèn com mirem aquests 2.000 vots que ens han faltat, o bé com una cosa més aviat engrescadora de dir, érem a punt de fer un canvi tan gros, davant sobretot d'una consulta on és normal que la gent finalment hagi apostat per no canviar res en lloc de canviar coses, que crec que els canvis poden fer més por que pas guardar les coses així. I no, crec que això crec que fa quasi bé 16.000 persones d'aquest 38.000 que han votat, que sí que han volgut apostar per Pirineu-Català, així que crec que ho podem mirar de manera positiva, i això pot ser una empenta positiva, crec, per la nostra identitat, la nostra cultura, i això. I sobretot que no es presenti com... Vull dir, era pas un referèndum contra si o no país català, Pirineu-Català, veus? L'emoció. No, vull dir, com que veure que finalment la gent ha pas sigut espantada, i finalment que hi ha gent que estava més aviat a favor de Pirineu-Català, crec que és una cosa això, com te deia, que fa goig i que és més aviat engrescador.
5: Plataforma per la Llengua veu fer campanya per Pirineu-Català i veu estar movent. Heu trobat a faltar gent, diguem, en aquesta campanya?
7: Te diria que sí, crec que és com s'ha organitzat la consulta, és a dir, que tot s'ha fet un poc a últim moment, és a dir, que no, s'ha anunciat 15 dies abans de començar la consulta. Crec que aquí ha sigut un poc frustrant, perquè ens quedava poc temps per fer això, per aportar una resposta col·lectiva, però crec que hi ha moltes entitats que s'han mogut des del propi catalanisme, i això crec que ens ha anat bé també de tenir aquesta proposta positiva per una vegada. Vull dir, com en lloc d'haver de defensar atacs, de poder promoure coses positives. No, jo et diré que és a altres nivells on potser sí, potser que ens hauria agradat que hi hagi tant el nivell mediàtic, que crec que hem tingut poc debat mediàtic al voltant d'aquesta consulta, però també potser això, polítics que es mullin més per defensar una proposta o una altra, en aquest cas més gent a favor de Pirineu-Català. No, però ha sigut interessant, malgrat tot, d'anar a veure la gent, i quan parles amb la gent, t'adones que definitivament...

0: Espanya, perquè malgrat tot hi hem deixat molta energia i de moment no tinc pas cap scoop a anunciar-te. No, però això, participarem a través de la federació perquè tenim una diada d'aquí 2 mesos, així que deixarem un poc passar de temps per fer coses nosaltres i això, com dèiem abans, ens centrarem en coses més col·lectives com, per exemple, la diada de Catalunya Nord.
1: Otis Sabria, delegat de Plataforma per la Llengua de Catalunya Nord, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Radio Arels, acabes d'any 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Carlos Gumí, sou el director d'aquesta orquestra de joves intèrprets dels Països Catalans. Com va néixer el projecte? Primer parlem del projecte d'aquesta orquestra i després de l'actuació aquí a l'Universitat Catalana d'Estiu 2026.
4: Doncs el projecte aquest enguany s'escau el 20è aniversari. És un projecte que l'any 2006, a partir d'una iniciativa feta des de Mallorca, l'Associació Fòrum Musicae, es va pensar en fer una orquestra de joves intèrprets dels Països Catalans. Vam aconseguir, va ser una continuació de realitat. El projecte va néixer el 2004 durant el Fòrum de les Cultures, i el projecte aquest, clar, un cop fet el concert que es va fer en el Fòrum de les Cultures, faltava trobar-hi una continuïtat. Aquesta continuïtat es va trobar gràcies a l'esperit de la Universitat Catalana d'Estiu, que van decidir el 2006 incorporar-ho a les activitats que es feien aquí. El 2006 vam fer la primera actuació amb una orquestra simfònica de gran dimensió. Va ser un concert que durant 2 anys vam fer a l'Abadia de Sant Miquel, i després hem anat fent concerts aquí a la Església de Sant Pere. Amb el temps el projecte s'ha anat empetitint una mica, perquè també les circumstàncies de finançament han anat empetitint-se, però sempre s'ha volgut mantenir aquest esperit en el qual hi ha hagut col·laboració, sobretot la idea d'ajuntar músics joves de tots els indrets dels Països Catalans. Hem tingut sempre gent col·laboradora de l'Alguer, d'altres del País Valencià, de les Illes, hem tingut algun any algú d'Andorra també, d'aquí de la Catalunya Nord. A vegades doncs no ha pogut ser perquè no han pogut venir, però sí, la idea sempre ha estat mantenir aquesta col·laboració de músics joves dels diferents indrets dels Països Catalans.

0: referent a la convocatòria aquest any ben bé no és una orquestra, sinó que és un conjunt de cel·los, o sigui, seria el conjunt de cel·los de l'orquestra de joves intèrprets dels Països Catalans, que per voler participar en l'homenatge a l'aniversari que s'escau, el 150 aniversari de Pau Casals, s'ha volgut posar en relleu unes obres potser que no s'interpreten gaire habitualment, sobretot la primera que farem en el concert, que és la sardana per violoncels. La sardana per violoncels és una obra que Pau Casals va fer als anys 20 del segle passat i que amb ella va voler donar una importància a aquest conjunt tan particular dels violoncels. Ja se sap que el violoncel es considera que és potser l'instrument que s'assembla més a la veu humana, no? I ell, amb aquesta visió de donar una importància a l'instrument que ell tan estimava i que tant portava pel món, doncs va començar la idea aquesta de l'orquestra de violoncels, i aquesta és la sardana que va composar. És una obra que té la seva dificultat. De fet, pensem que es toca poc perquè és difícil, a banda que necessites un mínim de 16 violoncel·listes, perquè clar, són 16 veus. Aleshores, doncs, també és una llàstima perquè és una obra que és molt, molt imponent, perquè amb ella Pau Casals va voler sintetitzar el que se sent a la Festa Major de Vilafranca al Penedès. Aleshores, és una obra que en un moment determinat Pau Casals s'imagina al mig de la festa de Vilafranca i que se senten els tocs de gralla per una banda, la processó, els monjos cantant el gregorià dins un convent, i llavors tot això fa com hi hagi com un garbuix al mig que al final acaba desembocant en un temps de sardana, que és el moment més culminant de l'obra. És una obra fantàstica, que potser al mig la gent dirà, ui, això sembla com un garbuix. Sí, és la idea que tenia Pau Casals, de dir, estàs al mig de tot el bullici de la festa de Vilafranca al Penedès, i vas sentint coses que si la gent identifica, els tocs de gralla s'identifiquen molt, molt, molt bé, però que si la gent para atenció veurà que hi ha uns grups que toquen una cosa, uns altres això, i a més amb una cosa molt moderna, que hi havia altres compositors a l'època que ho feien, que és en politonalitat, amb tons diferents, que clar, això encara xoqui més, en ritmes diferents. És una obra fantàstica i que, a veure, esperem que arrel d'haver-la tornat a tocar, a veure si s'anima més gent. És difícil, perquè fan falta molts violoncels, però això és una per una banda, no?
1: Escoltem justament un extracte a l'assaig que es va fer al Liceu Renouvier.

0: la resta del repertori, clar, el Pau Casals, veient que aquesta iniciativa podia anar més, per una banda, ell va fer l'arranjament, ja tot conegut, Pau Casals, en el ser com a ambaixador per tot el món de la seva, de la catalanitat i de la Pau, ell va fer obra a l'obra amb la cançó popular catalana El Cant dels Ocells, va fer una obra emblemàtica, primer tocant-la amb violoncel i piano i la va portar per tot el món, i aprofitant aquesta avinentesa de poder fer orquestra de violoncels, va fer també un arranjament per orquestra de violoncels. Aquí la interpretarem, i a més, per aprofitar tot el gruix de les cordes del violoncel, hi ha violoncels que fins i tot canvien l'afinació del violoncel per poder arribar a un àmbit més gran de notes, des de notes més greus a les notes més agudes, no? Per acabar de completar el programa, doncs, el mateix Pau Casals també li va demanar al seu germà Enric Casals, que era un gran orquestrador. Enric Casals havia fet de la sardana Sant Martí del Canigó la versió de piano. Enric Casals havia fet l'orquestració, que és la que sempre s'ha sentit, i que amb la mateixa orquestra de joves intèrprets dels Països Catalans, quan van venir, la vam interpretar a Cuixà, evidentment, allò més adient per interpretar-la. Enric Casals en va fer un arranjament també per orquestra de corda, i finalment, per completar el programa, per tenir una mica més de gruix de concert, jo mateix he fet un arranjament d'una de les obres emblemàtiques per cor de veus blanques que va fer Pau Casals, El Nigre Sum, que va dedicar a l'Escolania de Montserrat, que és per dues veus amb acompanyament de piano. Doncs n'hem fet un arranjament per també orquestra de violoncels, per poder oferir doncs una visió de tot el que és l'obra de Pau Casals per a violoncels.
1: Aquests joves intèrprets, en quina edat tenen i com s'ha fet la selecció?
0: Doncs la selecció, en aquest cas, primer, hem intentat buscar el màxim, perquè el nostre interès hauria estat poder portar el màxim de violoncels. Pensem que un dels concerts emblemàtics que es van fer a París d'aquesta obra, la sardana, va plegar un centenar de violoncelistes. Clar, això és difícil de fer perquè necessites molts violoncelistes de gran nivell. Aquí vam fer una crida a tots els Països Catalans també, el que passa que potser vam arribar una mica tard i com sempre, tampoc el violoncel, malgrat que és un instrument que té molta difusió, que tinguessin el nivell per poder venir, no n'hi havia tants. Hem pogut aconseguir gent de les illes, de Mallorca, de Menorca, ha vingut gent d'aquí del Principat, i res, les edats tenim des del més petit, que té 12 anys, fins a gent que ens han vingut col·laboradors, que ja són gent adulta.
1: Sovint faig la pregunta als músics ells mateixos, i segons el director, en què atreu el violoncel un jove?
0: Bueno, jo penso que en aquest cas la figura de Pau Casals ha de treure, no? El violoncel és un instrument que realment el que dèiem és el que es considera que és el que s'assembla més a la veu humana, és un instrument molt versàtil, pot tocar des de música barroca fins a música moderna, perquè hem vist músics, conjunts de música moderna que toquen amb violoncel, però jo penso que en el cas dels músics que tenim aquí, que són músics de conservatori, que amb trajectòria per voler ser professionals probablement de la música, la figura de Pau Casals és un far, no es pot obviar, vull dir, ser dels Països Catalans i voler tocar el violoncel no pots deixar de tenir com a referència a Pau Casals, i de fet tots ells, a part del fet de que sigui venir a fer un diríem un acte de país també, perquè venir aquí a fer un acte de país, però el fet de venir a fer-ho i aprofitar i a més homenatjar el que diem és això, el far dels violoncelistes, per ells és una cosa, bueno, amb molts d'ells diríem que els que no han pogut venir és perquè realment no s'ho han pogut combinar, perquè hi hagués hagut més gent que hagués volgut venir, però no ha pogut ser.
1: I a més un concert a l'església on va tocar en Pau Casals.
0: A més això, és que és tot plegat. Si fer el mateix concert en un altre lloc de Catalunya, sí, també seria un homenatge, però clar, fer l'homenatge aquí, que és on ell va estar tants anys, això no té preu. Per un violoncelista n'hi ha molts que, bueno, n'hi ha algun que ha vingut estava fent concerts a Àustria, a Salzburg, i ha vingut a tocar corrents per venir a fer aquí el concert aquest, perquè sí, realment necessitaven fer-ho.
1: Carles Gumí, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
1: Apolo, tu ets el més jove d'aquest grup de violoncel. Com has estat informat d'aquesta iniciativa?
2: Pues sí, perquè jo feia moltes classes amb l'Anna Mora. Vaig fer un un parell de classes amb el Lluís i bueno, com el món està connectat amb això, em va dir bueno, si vols toca, jo bueno, clar, que crec que és molt bona experiència i que em relacionat amb Pau Casals és molt important.
1: Vius a Anglaterra, vens ara de Salzburg, has volgut, realment era una voluntat de venir, no?
2: Sí, sí, perquè estava fent un curs de trombó a Salzburg i sí, volia venir i vaig venir des de Salzburg i sí, com he dit ara, que és molt important, crec, i també és bueno, sempre molt bona experiència per tocar cello.
1: Els companys i companyes que tant volta som més gran, tenen més edat, això és un incentiu?
2: Sí, bueno, jo estava acostumat a normalment tenir els meus companys més gran, però tampoc m'afecta, però sí, és com sempre, som molt macros i és molt bona experiència.
1: La teva vida de cada dia, quantes hores dediques a la música?
2: Sí, pues com faig cello, trombó i soc director i composo, o sigui, faig normalment quan tinc temps dues hores i mitja de cello, dues hores i mitja de trombó i faig normalment al diari una hora de direcció i una hora de composició.
1: És impressionant, ets un petit geni, no? Ho diran els altres.
2: Sí.
1: Moltes gràcies i bon concert.
2: Gràcies.
1: Clara, d'on vens?
3: Soc de Mallorca.
1: De Mallorca, doncs has vingut aquí. Com has conegut l'iniciativa?
3: Gràcies a la meva tutora del Conservatori Superior de Mallorca. Mos va dir d'aquesta oportunitat i hem vingut quatre cellistes de Mallorca a aprofitar aquesta trobada commemorant el 150 aniversari de Pau Casals i mos va fer molta il·lusió poder ser part d'aquesta iniciativa.
1: Els assajos com s'han passat? A part, em diràs que bé, però podem dir més que bé?
3: Sí, molt divertits, han conegut molta gent, també noves formes de tocar el violoncel, cada un comparteix les seves vivències i anècdotes, mos ajudam entre nosaltres de diferents obres clàssiques i en general molt positiu.
1: El que m'ha dit el director és que interpretareu una obra molt complicada, la sardana. Aquesta sardana, l'has trobat complicada?
3: Sí, sí que ho ha estat. I a més, jo he fet una de les veus més agudes i, per tant, més tècnicament difícils. I sí, és un repte, però amb moltes ganes d'afrontar-lo i en el final, amb un pot d'estudi, s'atreu.
1: Per què el violoncel?
3: No ho sé, jo vaig fer un any de rotació, vaig provar tots els instruments, quatre classes cada mes, i en tocar el violoncel, a la primera classe ja vaig dir... m'agrada molt el so, ho té tot, és algo que me va captivar des del primer moment i me vaig decidir pel violoncel sense pensar en altres instruments.
1: També té una amplitud important, es pot anar de molt greu fins a molt agut.
3: Sí, exacte, és el registre que més s'assembla en el cos humà i per tant és un instrument que, com que té aquesta semblança, sol agradar molt perquè en el final és molt emotiu i humà.
1: És que hi ha una mica de nervis abans d'actuar, perquè estem l'entrevista que el dia el nostre oient la fem abans del concert, és que hi ha una mica de nervis.
3: Sempre n'hi ha un pocs, però quan jo toc acompanyada amb altra gent, se m'es passen tot d'una, perquè tenim la confiança que amb uns ens altres ens ajudarem i sempre sortim confiats i amb ganes de tocar i sempre tranquils de que hem fet bona feina i per tant hi haurà bon concert.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: ou là-bas. Je le traque, mais je crains qu'il n'existe pas.
1: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Joan Lluís Mas, bon dia.
5: Bon dia, Miquel.
4: Som aquí a Elna, al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis, i tinc un utensili quadrat metàl·lic aquí amb mi.
5: Sí?
4: Que m'has dit que és un estrígol, això? Per què serveix, això?
5: Serveix per estrígolar.
4: Molt bé, ja, aviam. Crec que necessitaré més explicacions, eh?
5: Bé, en català seria una mena de pinta, empenya, si voleu, i amb això estrígoles, és a dir, vas... passant sobre el pèl dels cavalls per mort de netejar, sobretot perquè sovint hi ha bossis d'herba que han quedat enganxats o de fulles o coses així, i vas exactament com tu, si te poses...
4: amb els cabells rinxolats sí, tindria feina. Eh?
5: Sí, tu la pinta no la vas fer servir sovint.
4: No massa, però sí, és per tenir els cavalls ben...
5: Sí, i crec que és una cosa que és perfectament actual perquè tenen les mateixes, potser són de plàstic ara. Nosaltres en tenim tota una sèrie, que són evidentment de metall, perquè abans tot es feia de metall, que són indestructibles, i hi ha una part rugosa, com ho podes veure, rugosa, així, i llavors això fa que treu tota aquesta petita cosa que s'ha agafat amb el pèl aquí.
4: I queden els cavalls ben nets. Avui, sí, precisament, ens portes una dita... Sí, relativa als cavalls.
5: Sí, això ho deia mon pare, deia, si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí.
4: Aviam, anem si per vols, parts.
5: Si vols pas treballar pollí, què és un pollí? Doncs és el petit del cavall, el pollí. És un dels noms, en tot cas, per dir pollí. Treballaràs rossí, és a dir, treballaràs com un cavall vell. Si vols pas treballar jove, si ets gandul... i vols pas treballar jove, el que se passarà quan seràs vell, seràs obligat a treballar força perquè tindràs per res per menjar.
4: Doncs aquí aquesta frase que...
5: Si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí. Això se diu, evidentment, als joves, evidentment.
4: Per fer-los treballar, no?
5: Sí.
4: Molt bé, Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
5: Gràcies, Miquel.
6: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
7: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bogué Guastaví.
9: Bon dia. Avui parlarem d'un mot proper i no gens menys prou difícil de definir, barri, i el relacionarem amb un diccionari o una enciclopèdia singular i tan difícil de definir com la paraula barri de finals dels anys 70 del segle passat. Ja finat el dictador, tots els barris de Barcelona de Jaume Fabra i Josep Maria Huertas. El barri és una paraula estranya, més d'exclusió que d'inclusió. Prové de l'àrab bar, que vol dir afores. I, per exemple, en occità, lo barri són les fortificacions de fora. I en castellà, el otro barrio, és la mort. Fins i tot en italià, Rioni, que ve de la paraula regione, és una manera de dividir i s'emplea més per a quartiere, com en francès quartier, mille quartier, i ho dic en francès. Actualment té un sentit despectiu. Les quartiers són socialment unes distincions de la ciutat on hi ha molta delinqüència. Aquests llibres de tots els barris de Barcelona són extractes de la meva biblioteca. És curiós. Són 8, però malauradament només en tinc 5, que vaig aconseguir gràcies a un llibreter de vell del barri de la Sagrera. I per mi són entre els llibres més estimats de la meva biblioteca. Són llibres que m'he envellit malament, amb un paper groguenc i que gairebé fa pudor, amb una reproducció en blanc i negre. Molt sovint són cartells. De fet, és una cosa extraordinària perquè és una obra reivindicativa feta pel periodista i també professor d'universitat, Jaume Fabra, i Josep Maria Huertas Claveria, el gran especialista de la geografia de Barcelona, que va començar en diaris com el Correo Catalán i que va aconseguir bastanta fama. I l'origen d'aquesta obra és en uns articles de 1966 sobre els suburbis, l'extraradi de Barcelona. Més o menys, una cosa que ens fa pensar en una obra de què ja hem parlat, Els altres catalans. I fixeu-vos que el Josep Maria Huertas, quan encara no havia mort el dictador, el juny del 1975, va publicar un article en què provava que la major part dels bordells de Barcelona eren propietat de vídues, de guàrdies civils i militars. Va ser processat, militarment, clar, i condemnat a 8 mesos i 20 dies, gairebé un part, a la presó model de Barcelona. I tots els barris de Barcelona, de fet, en part, van ser concebuts amb el Jaume Fabra a fora i a Josep Maria Huertas a dintre de la presó model. L'organització és molt curiosa perquè el primer volumen és el Clot, el Poble Nou, la Sagrera, Sants, la Bordeta, Hostafrancs, i diu els barris que foren independents. No només barris de fora de la ciutat, sinó ciutats, pobles. I recordeu que, per exemple, es diu Vila de Gràcia, a Poble de Sant Andreu. I curiosament, essencialment, els dos periodistes s'interessen a aquests barris socialment menys tinguts. Curiosament, també, els barris centrals, els dos Eixamples, Sant Antoni i la Sagrada Família, els barris de la Barcelona Vella, només arriben en el cinquè volum, després de donar una cosa molt estranya, fins i tot a barris que són més barriades, que són barris socials i urbanístics, com les vivendes del Congrés. L'últim volum, no, el penúltim volum, associa curiosament els barris del Besòs, la Verneda, la Pau, i també els tres lumpen barris. Notareu el vocabulari marxista o criptomarxista. Els nou barris, que des del començament penso que eren 12 o 13, i al final el districte 5è. De fet, el districte 5è, és a dir, aquesta part de la ciutat vella on hi havia molta prostitució. El barri on va néixer Manuel Vázquez Montalbán i el barri de què parla André-Pierre de Mondiargues en La Marge, que va ser Prix Goncourt 1967. Llibres difícils d'aconseguir, però llibres entranyables, on es llegeix la reivindicació societal, personal, col·lectiva, de les associacions de veïns que tant ens falten avui. Que tingueu un bon dia.
8: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2. No deixis...

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'Amor Cortés, u de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Altes zones que veniu del mar. Maria del Mar Bonet és la cantant de la cançó Altes zones que veniu del mar. La lletra és de Rainbow de Baqueiras. Era un fill d'un pobre cavaller. Era de Provença. Va néixer en 1180 i va morir en 1208. Va servir al príncep d'Orange, Guillem de Baus. Guillem de Baus el va educar i el fa relacionar amb persones nobles. Sabia cantar i fer cervantesos. La cançó és troubadoresque d'amor.
1: Canta l'espera d'una dona que troba a faltar el seu cavaller. La dona parla al mar per li demanar què li passa al seu cavaller. A la tornada, la dama descriu l'amor com un sentiment d'alegria i alhora un sentiment negatiu com de patiment. La dama demana al vent on és el seu amor i li demana d'enviar-li la seva olor. És a dir, notícies del seu cavaller. Suposem que el cavaller és a les Croades, fa part dels cristians que lluiten a Terra Santa contra els musulmans.
0: Per acabar, us presentem la nostra opinió. Aquesta cançó ens ha agradat perquè parla d'amor. Ens ha també agradat perquè les paraules són dolces. La cantant té una veu que ens dona pau. Ens agraden les cançons d'amor.
2: Radio Arrels, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
1: La natura que tenim al nostre voltant és molt rica en recursos de tot tipus que s'han fet servir durant mil·lennis, però aquest era un coneixement que no s'ha transmès entre generacions i nosaltres moltes vegades ja no coneixem doncs, el que estem trepitjant o el que estem veient a la natura. A aquesta hora podem saludar el Francis Manent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Que acabes de fer un llibre que es diu Plantes Sauvages de la tradició catalana. Una mica sí. Per explicar això, aquestes plantes que nosaltres ja no sabem una mica per què ens poden servir, no?
2: Exactament. Jo he escrit aquest llibre per fer mateix temps un homenatge als avis, a la gent que visquien cap als anys 1900 i abans, havien nascut en aquella època, i que vaig poder parlar des dels anys 60, a la fi dels anys 60 i 70. Vaig anar dels dos bancs de la frontera, vaig anar aquí al Vallespí, en Cerdanya, Conflent, Capcí, el Rosselló, i al mateix temps vaig anar també a veure gent del banc de l'Empordà, del Ripollès, de la Garrotxa. Però vaig tenir la cosa una miqueta facilitada, perquè bon, jo vinc del sud. El meu pare ve de Darnius i la meva mare ve de Beget. L'avi maternal eren uns de germans i germanes. Doncs això fa que aquesta gent hi ha hagut una família molt gran. I doncs jo he aprofitat que hi havia tanta gent d'un banc de l'altre per anar a parlar amb ells i que me diguessin qui me pot explicar coses sobre les plantes. I doncs me vi veure la gent a l'època i ens demanava a l'avi què feu amb les plantes vosaltres? Per menjar, per vos curar, per donar menjar als animals de la casa, de la masia. Doncs és tot això que vaig recollir en aquell moment, però no vaig tenir temps d'escriure. I vaig dir, quan se l'he jubilat de tot, vaig ser també mestre, vaig ser batlle de Sant Andreu durant anys. Quan m'he jubilat d'alcalde, en aquest moment he començat a escriure el llibre. I és això que he escrit. Què feien la gent amb les plantes? Vete aquí, l'idea.
1: No sé si t'has trobat que amb una mateixa planta fessin coses diferents a un costat i a l'altre, o entre un vilatge i un altre.
2: Sí. Sí, m'he trobat en aquest cas més d'una vegada. És a dir, que bon, jo vaig notar a l'època. Tot això ho va ser escrit perquè bon, no tenia d'altres menesters, no hi havia mòbils, no hi havia tot això per enregistrar. Doncs tot això ho vaig escriure. I ara, com vaig fa 5 anys enrere, com ho vaig jubilar, vaig aprofitar, vaig tornar a llegir tot el que tenia. I ara m'ho vaig avisar que la mateixa planta, segons el lloc on era, no tenia la mateixa utilització. A vegades sí, i a vegades hi havia coses diferents. I doncs he posat coses del sud, però també he posat coses del nord. He escrit el que me semblava més important.
1: Molt bé, doncs aquest escrit que dèiem que és en aquest llibre Plantes Sauvages de la tradició catalana de l'editorial Trabucaire, aquest llibre que l'has escrit en francès, però et planteges fer també una versió en català?
2: Sí, també m'ho plantejo, perquè ho he escrit en francès, he donat el nom de les plantes en català i he pensat primer ho fer bilingüe. I vam veure amb l'editorial que bilingue seria molt complicat, que no funcionava molt, llibres bilingues. Vam dir, bon, escolta, ara el fem en francès i si tot va bé pot ser que el tornarem a fer en català.
1: Doncs esperarem que tot vagi bé i així a més el podrem tenir en català.
2: És pas impossible, un dia el tornar a dir tant català, el traduir en català, i doncs això seria una cosa a fer.
1: Deies el nom de les plantes era en català. T'has trobat, sí, perquè el català és una llengua que l'espai que el parlem és gran, però tampoc massa, però tenim molts noms per dir les coses. T'has trobat que una mateixa planta potser a Cerdanya li deien d'una manera i a l'Albera d'una altra?
2: Sí,
1: o...
2: sí, m'he trobat amb el cas de que moltes plantes tenen diferents noms en francès i diferents noms en català. I segons el lloc que sigui d'un banda de frontera com l'altre, trobes noms diferents. La planta que té un nom en Vallespí, té un nom diferent a Cerdanya o a Conflent, té un nom encara diferent a l'Empordà, té un nom diferent si vaig del banc de la Garrotxa, etc. No, he donat sovint més d'un nom.
1: Doncs això encara devia complicar també la feina a l'hora de buscar aquesta informació de les plantes, però és tota aquesta feina que heu fet, Francis Manent, amb aquest llibre de l'editorial Trabucaire, aquest llibre Plantes Sauvages de la tradició catalana, de moment en francès, però esperem que ben aviat també en català, que voldrà dir que ha funcionat.
2: Pot ser un dia en català, si és possible, pel que passa. Jo, a través d'aquest llibre, volia evocar la vida dels avis, dels meus avis, perquè a l'època, quan jo era veïnatge, a casa, no hi havia cases de jubilats. Eh? En aquest moment, la família hi havia dins la casa més d'una generació, la veïnada, els pares, els avis. I doncs he viscut amb els avis que m'han donat aquest gust de plantes, d'anar a ramassar les plantes amb ells, perquè ells sempre feien tisanes, coses així, amb les plantes. Donc, me ve d'aquell temps aquesta idea. I he pensat que, en fent aquest llibre, tornaria a fer viure per la gent, un moment, tots aquests avis que ens han deixat fa molts anys.
1: I una mica... Clar, i una mica transmetre aquesta informació que a tu et va arribar dels teus avis, però que ja no està arribant a les següents generacions, no?
2: Exacte. Tota la informació que jo em va arribar a l'època, ara aquí, se perdria. Jo, si no haguessis notat tot escrit tot això, te puc dir que moltes coses serien perdudes. Perquè, si vols, hem canviat de vida. Abans no anaves a la farmàcia, no menjaves una colla de plantes de fora. Jo, a Minatxa, anava a buscar a Pitbord, anava a buscar creixes, plaçons, anava a buscar xicoia, o quan era muntanya aquí, nosaltres ara dèiem mastegueres per les vinyes, anava a buscar glans per porcs, perquè creia que a cada casa se criava sempre un paio de porcs, que era la carn que se menjava a l'època. Anar a cercar el menjar per conills, anar a cuia i a tisons, tot això, per donar menjar als llepins. I sempre la primera planta que he conegut el nom en català, però jo, era el lletissó. Per què? Perquè ma mare, quan érem petits, ens deia, a ma germana i jo, aneu a la borda de l'hort i ramasseu lletissons i reporteu a conills. Doncs veus, les plantes feien part de la vida de cada dia. Se menjaven de moltes maneres. Menjaven espàrrecos, ben segur com ara, menjaven també vidaures i d'altres, i moltes. I se cuidaven de manera diferent. He vist que, per exemple, d'un banc de frontera menges certes i que aquí no se mengen, la diferència.
1: Doncs ara, si llegeixen aquest llibre a un costat i a l'altre, potser descobriran que algú que encara fa servir la planta que també la pots fer servir d'una altra manera.
2: Això mateix.
1: Molt bé, doncs aquest llibre Plantes Sauvages de la tradició catalana de l'editorial Trabucaire, escrit per Francis Manent, aquest llibre escrit després d'haver conversat amb molta gent gran de tot el que és aquest Pirineu català, diguem, des de Cerdanya fins a la costa, dels dos costats, i haver recopilat tota aquesta informació que si no s'hagués transmès entre generacions. Francis Manent, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a tu. Quan dius la gent grans, és la gent que eren grans cap als anys 60-70 ja. Veus, doncs no, no les engranes d'avui, perquè jo, bueno, jo me considerava que té bé, no soc jove, eh? Doncs, més, era, quan jo era jove, la gent que a l'època eren grans.
1: Molt bé, doncs queda clar. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
6: Som el dilluns 31 d'agost a Ràdio Arrels. Bon dia. Continua l'estiu i continua la calor. Màximes aquesta tarda de 24 graus a Cerdanya i fins a 31 graus a la plana del Rosselló. I si ens pensem que amb el setembre el termòmetre baixarà a quotes normals, doncs ens equivoquem. Demà dimarts, les temperatures màximes esperades seran de 30 graus cap a les Corberes, al Vallespí i al Conflent, 29 al Rosselló, fins a 25 graus a Cerdanya. Tot això sota el sol. Abans, les mínimes de la matinada, de 12 graus al Capcí, fins a 21 graus a vora mar. I quan dèiem que les temperatures pugen, doncs, a més del sol que serà present els pròxims dies, ens hem d'esperar de nou a uns termòmetres que superaran els 30 graus. Dimecres s'esperen fins a 33 graus a la plana del Rosselló i 25 graus a Cerdanya, i dijous, però ho caldrà confirmar, encara més, sobretot a la muntanya, amb màximes anunciades de l'ordre dels 28 graus.
7: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 31 d'agost del 2004 és el debut del grup Rosa Luxemburg. Els seus membres són Paul Fuentes a la guitarra i la veu, Ivan Rodríguez al bateria, Tomàs Genís al baix i Bernat Lloret als teclats. L'any 2011, Roger Torrent s'incorpora a aquest grup com a nou teclista. Porten el nom d'una militant i teòrica marxista, socialista, comunista i revolucionària alemanya, filla d'una família jueva que va ser assassinada el 1919. El grup musical barceloní va ser finalista del concurs Sona Nou l'any 2006. Es van desactivar com a grup el 2015. Escoltem ara el tema Mataré el proper que em pregunti què tal, una cançó del primer disc titulat Autobiografia Oficial.

0: aquí la cançó Mataré el proper que em pregunti què tal del grup Rosa Luxemburg.
1: Ràdio Arrels 100% en català.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: La Fundació Dalí organitza una nova exposició temporal que durarà de setembre 2026 fins al gener 2027. Per aquesta ocasió parlem amb la Laura Bartolomé, que és cocomissària d'aquesta exposició. Bon dia, Laura Bartolomé. La mostra que feu és Dalí en relació amb la moda.
5: Sí, absolutament. És una exposició que vol explorar aquesta faceta potser no tan coneguda de Salvador Dalí. I per una banda ens interessem bastant per com Dalí es va servir de la moda, de la roba, les tries que ell va fer per vestir-se, també per com la moda va ajudar a crear aquest personatge Dalí que tots coneixem, i per una altra banda, i molt important en aquesta ocasió, la seva faceta com a creador de moda del segle XX, que potser és la part una mica més desconeguda i que segur que serà sorprenent per a bona part del públic.
4: Però com la moda va influir sobre la seva obra artística?
5: Bé, l'obra va influir de moltes maneres, des de moltes perspectives, no? Que és una mica el que voldrem reflectir en aquesta exposició. De fet, les seves pintures ja de finals dels anys 20 i sobretot durant els anys 30, algunes iconografies estan directament inspirades en elements que són propis de la moda. I bé, s'estableix un diàleg bonic, no? Com la seva pintura, com els elements de la seva pintura, llavors es converteixen en alguns casos en creacions de moda, i al revés, com algunes creacions de moda també s'inspiren a algunes de les iconografies dalinianes, no? Això, per d'una part, és com els inicis de tot plegat, però llavors Dalí va molt més enllà d'això. De fet, ell s'interessa per tenir una influència molt gran en aquest àmbit, amb la moda del segle XX, busca teixir unes aliances molt fortes i interessants amb alguns dels dissenyadors de moda més importants, Schiaparelli, Chanel, Dior i Rabanne. Estem parlant de diferents moments i diferents etapes de la moda del segle XX, i amb tots ells hi estableix unes relacions de les que deriven creacions o col·laboracions, depèn del cas, molt, molt significatives, no? A part d'això, és una faceta que ens ajuda molt a entendre i a completar aquest artista total que va ser Dalí al segle XX, perquè més enllà de tot això, com es podrà veure a l'exposició, ell aporta tota la seva creativitat al disseny i creació de diferents tipus, de diferents creacions en moda que acaben resultant molt significatives.
4: Però sabem també que la moda pot ser un mitjà de comunicació. Va ser el seu cas a ell?
5: De fet, li va permetre expandir el seu art i la seva creació cap a un àmbit potser més extens, potser connectat amb nous públics. Per tant, si ho entenem com un mitjà o com una manera de comunicar o expandir la seva obra, sí que ho seria. I també, això que em preguntes, potser des d'una altra banda, és interessant relacionar-ho amb el seu personatge, no? Amb aquesta imatge pública que tots coneixem, perquè amb la tria dels seus vestits, del que es posava, de com es deixava veure, de com es deixava fotografiar o de com apareixia davant dels mitjans de comunicació públics, doncs la moda també hi té molt a dir, no? Per tant, podria ser una manera de una altra manera de comunicar-se i arribar a nous públics.
4: Aquesta, doncs, exposició té més o menys 200 peces. Teniu préstecs també, no?
5: Aquesta exposició compta amb una mica més de 200 peces, la major part de les quals provenen de les nostres col·leccions i són molt variades perquè hi ha des de pintura, dibuixos, algunes escultures, també algunes joies que cedim en préstec de manera bastant excepcional i única i sobretot una representació molt important dels vestits que de l'armari de Dalí i Gala. I a part d'aquests, a part dels préstecs de la nostra col·lecció, també hi ha préstecs del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Dalí Museum de Sant Petersburg, a Florida, als Estats Units, i també de les cases Schiaparelli, Chanel, Dior i Van, que són les principals cases de moda amb les que Dalí va col·laborar en el seu moment.
4: Moltes gràcies a Laura Bartolomé, cocomissària d'aquesta exposició.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu veure l'exposició i ben segur que us agradi.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

I aquesta curta estona te va fer florir. Te recordi, Amanda, els carrers mullant-se, anaves a l'usina.

0: gies envoltada en els llençols, la tardor t'acaronava amb daurada llum de sol. Si només som pols, vaig pensar, que bufa el vent ara mateix, ara mateix, ara mateix.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Nael, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la...

està la solitud, fumant sota la pluja, a les portes de l'estanc, mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, faig el que no voldries, no sé cap on em porten tota aquesta gent. M'és igual si m'equivoco,

torno cap a casa, a mi ningú em fa cas, i he fet el que em semblava, tu ara què em diràs? Ja veig que no funciona, ja veig que he fracassat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven als arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica. Serien de suro la clau i el duro

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestida de

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa.

Radio Arrels, a Tuí, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: A mi ja m'ho deia el pare. Fill meu, per l'esport vals molt. Per això ara t'allontraves en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futi-futing, futing, futi-futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam. Aquest el fill se'l semerang. I aquí tenim fent fotim. De l'incerç una colleta, un botiga amb samarreta, un empleat de la caixa, un trabucaire en faixa, la senyora i el marit, ai, i l'amant de la senyora, que torna de fer el circuit. 30 mestres, un manobre.

i el cafè fotin senyors. Guanyes tipus i baixes pes. I és tan bo i tan saludable que el practica l'honorable per al pati dels trongers. Jo vaig fent fum.

0: Grazie! Va bene?
1: Ràdio Arrels. A Cornellà.

0: Ràdio Arrels.
1: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

guerra civil. Tot penja d'un fil, la busca i la viga a la capital. I el camp els remances contra el món feudal. Valga'ns Déu, val,

estàs amb mi, que sé ben redesert que me podria morir.

aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per així. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eix en camp d'estudiant, de mal estudiant.

0: Radio Arels, a Prada, 95.5.
1: Si a la casa d'un company vas a passar batllanda per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçada, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida.

d'una tarda s'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, tinc goig de vos conèixer. S'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, tinc goig de vos conèixer. Ya-la-la-la, ya-la-la-la, ya-la-la-la. Si la vida va com va, més ja apunteix una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu,

És a la vora del foc que neixen les paraules. El ventre d'una guitarra és com un país nou,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: Prunet i Bellpuig, 95.
3: Una muller...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Radio Arrels.

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu,